ens controla, subhastant nostra paciència que remou tranquil furor. Avancem fidels a la prudència que desfà la gratitud per conservar el nostre esforç.

Radio Pego, al 100.8 de la freqüència modulada. Per a la gent que ho vol tot.

Ràdio Pego, som la teua veu. Escolta'ns també des del nostre lloc web www.radiopego.com.

mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització. O anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.

Durant els mesos d'estiu, el Centre d'Envelliment Actiu de Pego està obert de 8 a 15 hores. Al llarg d'estos mesos, fins a l'11 de setembre, estan obertes les inscripcions als tallers del curs que ve. Els fulls d'inscripció es poden recollir a la planta baixa i l'horari per a presentar-los és d'11 a 13 hores. Des del CEA ens animen a cuidar-nos davant les altes temperatures. Recorden que cal hidratar-se amb freqüència, evitar l'exposició al sol durant les hores de més calor i buscar espais frescos sempre que siga possible. L'equip professional del CEA vos desitja un estiu ple de descans.

sense pensar. La tradició, la cultura, la llengua, la nostra terra. Radio Pel.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Radio Pego informen.
2: La Regidoria de Sanitat de l'Ajuntament de Pego et recomana, per a combatre la calor, evitar fer esforços físics innecessaris,
3: procurar estar en un ambient fresc,
2: ingerir aliments salats per compensar les sals minerals que es perden en la transpiració,
3: beure abundant líquids frescs,
2: evitar les begudes alcohòliques perquè accentuen la deshidratació,
3: emprar cremes hidratants amb filtres solars abans d'exposar-se al sol,
2: no exposar-te al sol de forma perllongada i, si ho fas, evitar les hores del migdia i de l'hora baixa,
3: no posar-te colònia abans ni després de l'exposició al sol perquè produeix taques i irritacions,
2: posar-te roba lleugera i de colors clars perquè reflecteixen la calor i el sol,
3: realitzar activitats durant les primeres hores del matí i les darreres de la vesprada,
2: refrescar el cos durant el dia amb aigua freda.
3: Per a qualsevol emergència, la Regidoria de Sanitat us recorda que el telèfon d'acció urgent
2: és el 653 867 383.
4: Acció social de acció urgent. El proyecto Acció Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acció Urgent gracias al proyecto Acció Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602, 667-659602, ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acció Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.
5: Per inundar-nos de la calma és el sol.
6: A l'estiu, a Pego es riu. T'agrada la natura i l'aventura? Si és així, diumenge 26 de juliol pots viure una experiència única per experimentar un entorn inigualable. Per inundar-nos de la calma, la calma és el sol. A les 8 i mitja de la vesprada tens l'oportunitat de descobrir la Marjal de Pego Oliva d'una manera divertida i emocionant, en format gimcana. Inscriu-te amb les teves amistats o família a www.pegoilesbaix.es en l'apartat Experiències o al 699-7628-15. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego.
7: Uneix-te a la llista de difusió d'InfoJove Pego a través del número 678-268-705. Amb aquests dos senzills passos: 1. Guarda el número a la teva agenda. 2. Envia un WhatsApp amb la paraula alta. Informa't i connecta amb tot allò que t'interessa. Connecta amb InfoJove Pego.

0: mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització. O anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.
1: A l'estiu a Pego es viu. Tens una cita amb la música en directe per refrescar l'ambient. Este divendres 24 de juliol i a partir de les 8:30 de la vesprada gaudeix de Cançons a la llum de la lluna. L'espectacle protagonitzat per la cantant Sarai García a la plaça del Mercat de Pego. Organitza Regidories de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Pego.

0: La natura es extraordinaria. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
1: Durant els mesos d'estiu, el Centre d'Envelliment Actiu de Pego està obert de 8 a 15 hores. Al llarg d'estos mesos, fins a l'11 de setembre, estan obertes les inscripcions als tallers del curs que ve. Els fulls d'inscripció es poden recollir a la planta baixa i l'horari per a presentar-los és d'11 a 13 hores. Des del CEA ens animen a cuidar-nos davant les altes temperatures. Recorden que cal hidratar-se amb freqüència, evitar l'exposició al sol durant les hores de més calor i buscar espais frescos sempre que siga possible. L'equip professional del CEA vos desitja un estiu ple de descans, benestar i bons moments. Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
2: Ràdio Pego, sempre al teu costat.

Comença Ones d'Estiu, el magazín més fresc de Ràdio Pego. Gaudis del bon temps, de la música, informació, tot això i molt més cada dia, de les 8 a les 2, ací, a Ràdio Pego. Ones d'Estiu.

Molt bon dia, què tal, amics i amigues, oients de Ràdio Pego, sigueu benvinguts, benvingudes a la 107.8 de l'FM, benvinguts, sigueu al nostre magazín matinal, on és d'estiu. Ens trobem a dijous 23 de juliol del 2026, són exactament les 8 i 9 minuts. Nosaltres arrenquem amb una nova jornada musical. Ja sabeu, anem a viatjar a través de la música, barrejant grans clàssics amb temes de la més rabiosa actualitat. Anem a refrescar-nos amb un manantial de bona música i de grans èxits musicals des del nostre ones d'estiu. Però abans que res, per supòsit, com cada dia, rep salutacions cordials de qui et parla i qui t'acompanyarà fins a arribar a les 11 del matí. Mapi Domènech. Per començar avui la nostra selecció musical, fem memòria, fem record a la dècada dels anys 60.

exactament, ens quedem amb un clàssic de la música pop i del ball que ens convida, doncs, a la diversió. Ens quedem situats a l'any 1962 escoltant el famós Little de Locomotion de Little Eva. Comencem. Bon dia.

com havíem dit, realment amb un tema alegre, doncs, el qual celebra diversió i ball. Nosaltres hem arrencat avui la nostra selecció musical. Tot un clàssic dels anys 60 i 1962 amb Little Eva. I de Locomotion ens anem ara a escoltar el Let Me Love You amb la veu de Mario.

amb la veu del grandíssim cantant de Ryan B, Mario. Nosaltres hem rescatat Eixe Let Me Love You, Deixa'm que t'estime, la cançó que aborda doncs un amor no correspongut. El cantant doncs parla doncs d'una persona que no valora el seu propi potencial i que pareix ser que està en algú que el trata mal. I d'un exitós tema del 2004, passem a recordar un meravellós tema del gran cantant i rei del reggae. Una cançó original de l'any 1980, en aquesta ocasió versionada i adaptada al català per la veu de José Mercé. Naya, no ploris més.

0: El número premiat de sorteig de l'11 és...
1: Per conèixer i saber aquest número premiat en el cupó de la 11 celebrat en la jornada d'ahir, ahir dimecres 22 de juliol. Va ser el 40.651 de la sèrie el 18, repetim. El número premiat en el cupó de la 11 celebrat en la jornada d'ahir va ser el 40651 de la sèrie 018.
2: Ràdio Pego, la veu del poble.
1: I seguim viatjant a través de la música. Moment ara per gaudir d'aquest duo britànic amb un gran clàssic, un tema d'amor romàntic i optimista que parla sobre la unió perfecta entre dues persones. Exactament ens quedem situats a l'any 1973 amb Medicine Hat. Deixa'm estimar-te. Oh,

said it's goodbye. Doncs no, exactament. Un i un és un. One and one is on. Que ho havíem presentat, ahir sí. El duo britànic, Medicine Hit, i aquest hit, aquest èxit de l'any 73.

Com havíem presentat tot un clàssic, a Medicine Hit, I'm on the 73, One I'm One is One. Un altre monstre del món de la música, l'inolvidable, grandíssim, extravagant i sempre present Prince. Pope és el tema que nosaltres avui hem seleccionat per escoltar i recordar.

0: Ahí estàvem escoltant aquest pop-up de Prince. I ara passem a escoltar un tema fresca, estiuenca.
1: Alguna vez me quisiste.
0: Una cançó que fa homenatge i descriu a una dona idealitzada. Exactament, ens quedem avui amb un tema del 2019, amb la voz de Gonzalo Hermida, que en aquesta ocasió contava amb la col·laboració d'Andrés Ceballos, veu líder del grup de Vicio. A més, recordem el tema Guajira.

I passem a escoltar en aquesta ocasió a un clàssic de l'any 78 amb la veu inconfundible del grandíssim cantant espanyol Julio Iglesias i un tema doncs, que parla d'una relació plena d'altibaixos. Un dia tu, un dia jo.

Després d'haver recuperat aquest clàssic dels anys 70 amb la veu de Julio Iglesias, passem a explorar la por de l'envelliment i la inseguretat sobre l'amor verdader. Amb la veu misteriosa de Lana del Rey. Escoltem i gaudim d'aquest preciós tema que porta per títol Young and Beautiful, jove i guapa.

0: està bé, man, disfrutant tant de l'Anna del Rei amb aquest preciós tema jove i guapa, un tema realment melancòlic, eh? Misteriós. Exactament, en aquesta ocasió passem a gaudir d'un himne d'agraïment, un himne optimista. Un homenatge a la vida. Una carta d'agraïment a la seva filla, familiars, amics. Als seus seguidors per aquest suport incondicional durant aquesta llarga lluita contra el càncer.
1: Así que gracias por...
0: Jarabe de Palo amb la veu inconfundible de Pau Donés. I el tema Eso que tú me das.

0: El temps.
1: Moment per a parlar de la previsió meteorològica pel que serà la jornada d'avui. Un dia de calor extrema, tempestes i vent molt fort. Podem descriure meteorològicament el dia d'avui, doncs seria, amb una sola paraula, adversa. Avui segurament serà el dia més càlid del que portem d'any, amb temperatures que de nou superaran els 40 graus de màxima. De cara a la vespada es formaran tempestes a les muntanyes del sud de València i nord d'Alacant, que es desplaçaran cap a la costa. En un principi no deixaran massa pluja, però sí que podrien vindre acompanyades de granízol i d'una bona quantitat de llamps. Per si no fora prou la cosa, també es poden produir reventons o esclafits amb ràfegues de vent superior a 100 km per hora i pujades sobtades a la temperatura. De fet, en alguns punts, la màxima del dia es podria registrar precisament al pas d'algun d'aquests reventons. Es tracta d'una situació molt perillosa per el risc d'incendis forestals. Cal extremar les precaucions i estar molt atents. Per això, si apego, està prohibit el trànsit a les persones per sendes i a camp a través suspensió d'arbres i treballs en terrenys forestals o les seves rodalies, suspensió de l'ús festiu recreatiu del foc per motius festius en terrenys forestals o en zones d'influència forestal fins a 500 metres, prohibició d'encendre qualsevol tipus de foc en terrenys forestals o en zona d'influència forestal fins a 500 metres i suspensió de qualsevol tipus d'autorització atorgada per la circulació esportiva per terrenys forestals. També està prohibit qualsevol prova esportiva que transcorrega per terreny forestal i suspensió de les autoritzades durant el 23 de juliol, d'aquest dijous 23 de juliol. També hem de recordar que el Parc Natural de la Marge Alpego Oliva torna a estar tancat aquest dijous 23. La Generalitat declara que per avui el màxim nivell de preemergència, nivell 3, front al risc d'incendis forestals i demana extremar les precaucions. Estàvem dient que aquest dijous 23 de juliol AEMET preveu que a Apego es registren sobre uns 43 graus de màxima. Per això a la localitat i en general a tota la Marina Alta ha activat avís taronja per altes temperatures. També activa des de les 4 de la vesprada i fins a les 9 de la nit l'avís groc per tempestes amb probables ràfegues molt fortes de vent o granís, com ja havíem anunciat abans. Davant d'aquesta situació, la regidoria d'esports de l'Ajuntament de Pego ha decidit obrir l'accés a la piscina municipal La Triadora a tot el poble. Així les coses de la vesprada del dijous, l'entrada a la piscina és gratuïta per qui ho necessite, tinga un espai per a refrescar-se. Recordeu que davant d'unes temperatures tan elevades cal protegir-se del sol directe i beure molta aigua, ja que hidratar-se. A més, es recomana, com sempre, portar roba ampla, de colors clars i teixits absorbents.
2: Ràdio Pego està a l'estiu. Ven un bany de les millors hores musicals.
1: Tan sols 14 minutets per arribar a les 9 del matí. Seguim viatjant a través de la música. Moment ara per gaudir d'aquesta grandíssima cantautora francesa com és Jane, amb un himne positiu sobre la connexió humana, la empatia i la importància de mantindre una actitud sempre optimista. Hope. Esperança.

i de la cantautora francesa. Ens anem ara a recuperar i a escoltar un clàssic dels anys 80. Ens quedem avui escoltant el Africa.

0: Gran clàssic, aquests anys 80, com havíem presentat un tema del 82, de la mà del grup estadounidense Kyoto, amb el tema Àfrica. Moment ara per escoltar el grup espanyol La Distelleria. En aquesta ocasió comptaven amb la col·laboració de Jesús Cifuentes, la veu líder de Celtas Cortos, amb el tema Mi Barquita.
1: Sobre el

0: 107.8 Radio Pego.
1: Passem a escoltar ara una cançó que parla doncs d'eixa beguda espiritual que tot mal cura. Una cançó que celebra la cultura de la festa popular valenciana. Exactament, ens quedem a gaudint del grup Pegol i la Gossa Sorda i a més eixe homenatge festiu a la Casaia Paradise. Amb la Gossa Sorda nosaltres avui arribem a les 9 del matí.

0: La regidoria de Sanitat de l'Ajuntament de Pego et recomana per a combatre la calor evitar fer esforços físics innecessaris.
1: Procurar estar en un ambient fresc.
0: Ingerir aliments salats per compensar les sals minerals que es perden en la transpiració.
1: Beure abundant líquids frescs.
0: Evitar les begudes alcohòliques perquè accentuen la deshidratació.
1: Emprar cremes hidratants amb filtres solars abans d'exposar-se al sol.
0: No exposar-te al sol de forma perllongada i, si ho fas, evitar les hores del migdia i de l'hora baixa.
1: No posar-te colònia abans ni després de l'exposició al sol, perquè produeix taques i irritacions.
0: Posar-te roba lleugera i de colors clars perquè reflecteixen la calor i el sol.
1: Realitzar activitats durant les primeres hores del matí i les darreres de la vesprada.
0: Refrescar el cos durant el dia amb aigua freda.
1: Per a qualsevol emergència, la Regidoria de Sanitat us recorda que el telèfon d'acció urgent
0: és el 653 867 383.
2: Escoltes Radio Pego.
3: Yeah!
4: Visca l'estiu!
2: Visca l'estiu!
5: Arrenquem en aquesta segona hora musical del nostre Ones d'estiu, que a través d'una melodia ballable doncs conta la història, narra la tragèdia del drama i el crimen. El seu tema principal és l'advertència de com una tragèdia pot de vegades destruir vides, que és el que relata com Lola mai va poder superar la mort de Tony i acaba ofegant les seves penes en l'alcohol. Any 1978, amb la veu de Barry Manilow, escoltem aquesta Copacabana.

Ah, hem pogut escoltar i recuperar aquest clàssic de l'any 78 amb la veu de Barry Manilow i eixa Copacabana. Seguim amb més bona música, seguim acompanyant-los des del nostre Ones d'Estiu a Radio Pego, per supost, i en aquesta ocasió ens adentrem en els 90. Sweet Things, un tema del 93 amb la veu del legendari Mick Jagger.

0: Ahí estàvem escoltant a Mick Jagger, com havíem presentat el legendari, la veu inconfundible i líder dels Rolling Stones, en aquesta ocasió, escoltant-lo i recordant-lo a aquest tema del 93, Sweet Thing,
1: si ya vine,
0: cosa dolça.
1: Medio juntos al nacer.
0: I del 93 al 2017, en aquesta ocasió ens quedem disfrutant del grup Lagarto Amarillo i el seu famós Perdón, Llamena.

0: error.
1: Perdón, ya me si estem escoltant la gran banda madrileña, el Lagarto Amarillo, amb aquesta cançó que parlava d'una ruptura amorosa. I d'aquest tema del 2017, nosaltres ara seguim amb més bona música. Ho fem escoltant la grandíssima veu icònica de la Índia, amb un tema original de Rocío Jurado, un tema original de l'any 1979. Ese hombre.
2: Hombre que tuve

0: Radio Pego està en estiu. Pren un bany de les millors hores musicals.
1: I de la salsa d'Índia, interpretant aquesta clàssica feminista d'empoderament, ese hombre, com havíem presentat un clàssic de l'any 79, un tema original de la Rocío Jurado, la més gran. Ens anem ara a gaudir d'un tema pop electrònic de la grandíssima cantanta australiana Kylie Minogue. A veure, anem a recordar aquest tema del 2014. Kiss me once. Besa'm una altra vegada.

Una cançó que ens parla, doncs, de viure el moment de gaudir de la passió sense prejudicis, sí. Agafar el control de la teva pròpia vida. Com havíem presentat més una altra vegada Kiss Me Once amb l'australiana Kylie Minogue. Moment ara per situar-nos en aquest mateix any, el 2014, en aquesta ocasió escoltant la veu del grandíssim Ed Sheeran amb Photograph.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone.
1: You're at the top of the mountain.
0: Wait for me to come home.
2: A l'estiu Apego es viu. Tens una cita amb la música en directe per refrescar l'ambient. Este divendres 24 de juliol i a partir de les 8 i mitja de la vesprada gaudeix de Cançons a la llum de la lluna. L'espectacle protagonitzat per la cantant Sarai García a la plaça del Mercat de Pego. Organitza Regidories de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Pego.
3: Escoltes Ones d'Estiu, el magazín d'estiu de Ràdio Pego.

0: comprens.
1: Després han d'haver recordat aquest clavell morenet a ritme de rumba catalana i de la mà de la tropa Kung Fu. Passem ara a gaudir d'un himne optimista. Ens convida a mantindre la fe en el futur, superar les pors i deixar enrere el passat. Creure en la capacitat de poder canviar. Color esperanza, mucha esperanza, que es canta Diego Torres.

Fantàstic tema, gran record, cançó optimista, més de color esperança, de Diego Torres i de l'any 2002. Tornem a la dècada dels 70. Anem a recuperar un clàssic de l'artista italià Toto Cotugno. Exactament, ens quedem situats a l'any 1979 amb el tema Innamorata.

Ester en el magazín de On es d'estiu. A tan sols 20 minuts per arribar a les 10 del matí, moment per escoltar aquesta gran èxit de la Kelly Clarkson, una cançó que celebra la llibertat, la resiliència, l'empoderament, la superació personal després d'una ruptura. Ens quedem recuperant i escoltant aquest tema del 2011.

Amb la veu de la Whitney Houston, escoltem aquest himne sobre l'amor incondicional que sobreviu a la separació. Exactament, un comiat professional ple de gratitud. Un tema original de l'any 73, el qual nosaltres recuperem avui amb la veu de la gran Whitney Houston, una cançó interpretada en la pel·lícula El guardaespaldes a l'any 92. Hey Willis, I love you. Sempre t'estimarem.

0: un tema original de la gran estrella Dolly Parton, un tema de l'any 1973, com havien dit en aquesta ocasió, versionat i adaptat a la Whitney Houston en el 92 per a la pel·lícula El guardaespaldes. I will always love you. Sempre t'estimaré. Anem a canviar d'estil, perquè en aquesta ocasió passem a disfrutar de la veu del grandíssim cantautor madrileny, Mr. Quilombo, amb una cançó que ens parla doncs, d'eixa intensitat en la que vivim.
1: Eixe
0: ritme frenètic dels temps actuals.
1: Que no hagamos lo que nos...
0: Ens quedem situats al 2020 amb el tema Cortocircuitos.
1: Un sol coco de...

0: mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització. O anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.
1: I passem a recordar un himne dels anys 80. Una cançó que ens arribava de la mà del grup austríac Joy. Exactament una cançó de l'any 1985 a ritme de música pop dance. Ens quedem gaudint d'aquest fantàstic tema tan conegut com és el Touch by Touch, toc a toc. Una cançó que parla d'aquest amor apassionat i aquesta connexió duradera. Amb aquesta Touch by Touch i amb la banda australiana Joy, amb aquest clàssic, amb aquest record als anys 80, nosaltres arribem avui a les 10 del matí.

0: A l'estiu, a Pego es diu. T'agrada la natura i l'aventura? Si és així, diumenge 26 de juliol pots viure en una experiència única per experimentar un entorn inigualable. Per inundar-nos de la calma, la calma i la sol. A les 8:30 de la vesprada tens l'oportunitat de descobrir la Marjal de Pego Oliva d'una manera divertida i emocionant, en format gimcana. Inscriu-te amb les teves amistats o família a www.pegoilesbaix.es en l'apartat Experiències o al 699-7628-15. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego.
1: Som Ràdio Pego. A l'estiu també estem amb tu. 107.8 en FM.
0: Arrenquem en aquesta tercera i última hora per a una servidora, en aquesta ocasió gaudint de la voz de Justin Bieber, un himne a l'alegria, al positivisme, a ganes de ballar, de disfrutar, de gaudir, amb una energia elèctrica e irresistible. Ens obliga, quasi podríem dir, a moure el cos, a olvidar-nos de les preocupacions i deixar-nos portar, doncs, per el ritme. Don't stop the feeling. No puc evitar sentir-ho. Tema central de la banda sonora de la pel·lícula Troll, un tema que ens va presentar, com havíem presentat, Justin Bieber al 2016.

aquesta alegria, amb aquesta energia, com havíem presentat, arriba aquesta cançó, un himne positiu que ens fa ballar, que ens tapa the feeling, que era el tema que ens, nosaltres recordàvem del Justin Timberlake. I seguim ballant, seguim amb ritme estiuenc, en aquesta ocasió recuperat un tema del 2001. Sonia i Selena, Yo Quiero Bailar.

i recuperant aquest fantàstic tema que va sonar moltíssim en aquest estiu del 2001, com havíem presentat Yo Quiero Bailar amb Sonia i Selena. I d'un gran èxit per un altre, en aquesta ocasió ens quedem escoltant a la veu del català Miqui Núñez, que en aquesta ocasió ens versiona un clàssic de la grandíssima Gloria Estefan. Oh.

0: Se't pot oblidar apagar la llum en eixir de casa o tancar del tot una aixeta. No passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc. Per tu, per mi, Generalitat Valenciana, tot sobre mi.
1: On és destí? En la sencera,

Passenger, amb el polifacètic i gran cantant Iggy Pop. Els recordàvem aquesta clàssic del 2006. Representa doncs la fugida a la rutina i la comoditat, disfrutant de la vida sense plans fixes, des de la distància i sense responsabilitat de conduir el teu propi destí. Ens quedem en aquesta ocasió, el 2022, amb Love Tomlinson, el tema Silver Tongues.

0: l'estiu a Pego és viu. Tens una cita amb la música en directe per refrescar l'ambient. Este divendres 24 de juliol i a partir de les 8 i mitja de la vesprada gaudeix de Cançons a la llum de la lluna. L'espectacle protagonitzat per la cantant Sarai García a la plaça del Mercat de Pego. Organitza Regidories de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Pego.
1: Estàs a Ones d'Estiu. Ràdio Pego.
0: I des de Ràdio Pego en aquesta ocasió anem a escoltar un tema de l'any 95. Ens quedem escoltant a Germans Carmona, els Ketama, amb Loco de Amor, una oda a la passió, a l'amor desbordant, eixa sensació de llibertat i entrega, eixe desig de trencar amb les barreres, volar alt i arriesgar-se amb l'amor.
2: Tal vez una esperança.
0: Ketama. Ketama.

0: Canviant d'estil radicalment, perquè en aquesta ocasió anem a gaudir d'una profunda reflexió sobre el final d'una relació.
1: Cielo entre las
0: un himne al desamor.
1: Como la emoción.
0: Una poderosa veu, com la de Malú, narrant doncs el dolor d'aquesta ruptura.
1: Papa,
0: cenizas.
1: Labios, la historia de este amor.

L'any 2016, des de l'àlbum Caos, arribava aquesta cançó que parlava de Desamor Cenizas amb la veu inconfundible i apassionada de Malú. Anem a canviar d'estil radicalment, moment ara per escoltar El Soleado. Una apassionant aventura romàntica d'estiu, un tema que transmeteix doncs, la energia d'un colp de calor nocturn, fusionant l'ambient amb la percussió caribenya de Puerto Rico amb l'estil de Gran Canària. Exactament, ens quedem amb els artistes Mike Towers i Quevedo. Soleado.

0: Estás en Ones de Estiu.
1: No me digas que no, princesa. No me digas que no, que no.
0: En la Sencer.
1: Me muero de dolor.
2: I des de la Sense Punt 8 de la FM ens quedem situats ara al 2025, sí. Escoltant la veu de Laura Gisberta i Kiddy Scouty de K, amb una cançó que ens parla doncs de la celebració de la sensualitat, el desig sense tabús i l'atracció magnètica en poc.

You are beautiful, eres tan preciosa, tan guapa. Ahí estàvem gaudint d'aquest fantàstic, meravellós tema de James Blunt. D'un gran èxit per un altre en aquesta ocasió. Celebrem aquest amor incondicional, l'esperança, l'autoacceptació. Aquesta cançó transmeteix un missatge reconfortant sobre trobar la felicitat i sentir-se al complet gràcies a la persona que tingues al teu costat. Si és realment la elegida, eh? Amb aquesta plenitud ens quedem avui escoltant el Beautiful dels Coldplay.

0: La natura és extraordinària. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
1: Inna 107. Pouit. On els estiu. I des de l'Onis d'Estiu ara parlem, o escoltem millor dit, una cançó que ens parla sobre la relació marcada per el desengany, la desconfiança, la decepció. Usted, amb la veu de Juan Magán i la companyia o la col·laboració de la Mala Rodríguez.

Una lluita per mantindre la dignitat i l'autorrespecte enmig de tant de dolor. Ahí sabem, disfrutant del tema Usted, amb Juan Magán i la Mala Rodríguez. Seguim amb més bona música i ens quedem de nou en això 2018. En aquesta ocasió, escoltem tant de James Mokers amb això Everybody Hates Me. One of them knows me. Yeah, I just wanna drink tequila with my friends.

Escoltes Radio Pego. Visca l'estiu.

0: Ahí estem disfrutant del tema Contigo, una cançó de Karol G en la col·laboració de DJ Tiesto, un himne a l'amor sa i lliberador. Seguim amb més bona música, arribant ja cap a la recta final. En aquesta ocasió ens anem a gaudir de la veu de Gonzalo Hermida.
1: Nunca olvides que la vida es hoy. Nunca olvides que la vida es hoy.
0: Un tema que ens va presentar just el 2024, un himne optimista
1: hacerlo,
0: que es transmeteix la veu
1: del viento, tú sigue...
0: de Gonzalo Hermida amb aquesta cançó. Li dona importància a viure en el present, superar les pors i seguir sempre cap avant sense importar les dificultats ni les crítiques. La vida és hoy.

0: Gonzalo Ermita transmetint doncs aquesta idea de que sempre és un bon moment per ser feliç, és clar que sí. Nosaltres ara sí que ens ha arribat el moment de ficar punt i final, avui ens acomiadem escoltant el tema Bailarina, Bram Mateo junta Dani Ocean. La cançó que parla sobre l'obsessió, el desamor.
1: Y bailaba con una y con otra, pero solo pensaba en su boca.
0: Amb Bailarina.
1: No se olvida.
0: Una servidora diu adeu de fillar les fotos que han de passar una feliç jornada, un feliç dijous.
1: Que alguien me diga cómo se olvida la carita más linda d'Europa. Dios mío, perdóname por lo que quiero hacer.
0: Diem adeu, però ja sabeu que és un fins demà, perquè demà tornarem a les 8 del matí, així en el despe... en el Ones d'Estiu de la 107.8. En Ràdio Pego. Sigueu feliços, cuideu-se, feliç jornada. Ciao.

0: Radio Pelo 107.8 en FM.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Radio Pego informen.
2: La Regidoria de Sanitat de l'Ajuntament de Pego et recomana per a combatre la calor evitar fer esforços físics innecessaris,
3: procurar estar en un ambient fresc,
2: ingerir aliments salats per compensar les sals minerals que es perden en la transpiració,
3: beure abundant líquids frescs,
2: evitar les begudes alcohòliques perquè accentuen la deshidratació,
3: emprar cremes hidratants amb filtres solars abans d'exposar-se al sol,
2: no exposar-te al sol de forma perllongada i, si ho fas, evitar les hores del migdia i de l'hora baixa,
3: no posar-te colònia abans ni després de l'exposició al sol perquè produeix taques i irritacions,
2: posar-te roba lleugera i de colors clars perquè reflecteixen la calor i el sol,
3: realitzar activitats durant les primeres hores del matí i les darreres de la vesprada,
2: refrescar el cos durant el dia amb aigua freda.
3: Per a qualsevol emergència, la Regidoria de Sanitat us recorda que el telèfon d'acció urgent
2: és el 653 867 383.
4: Per inundar-nos de la calma és el sol.
5: A l'estiu, a Pego es diu. T'agrada la natura i l'aventura? Si és així, diumenge 26 de juliol pots viure en una experiència única per experimentar un entorn inigualable.
4: Per inundar-nos de la calma, la calma és el sol.
5: A les 8:30 de la vesprada tens l'oportunitat de descobrir la Marjal de Pego Oliva d'una manera divertida i emocionant, en format gimcana. Inscriu-te amb les teves amistats o família a www.pegoilesbaix.es en l'apartat Experiències o al 699 76 28 15. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego.
4: Patges que ens inundin els dies de sol.
6: Acció social de acció urgent. El proyecto Acción Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acción Urgent gracias al proyecto Acción Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602, 667-659602, ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acción Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.
1: Mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització. O anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.

96-640-0212. El telèfon de la teua ràdio. Ràdio Pego. Ràdio Pego. Pego.

0: Hola, com esteu? Des de les 12 del migdia estem en avís taronja per altes temperatures. També tenim avís activat per tempestes i per fenòmens costaners a la costa de la Marina Alta. Avisos que estaran actius fins a les 8 de la vesprada i a Pego, segons l'AEMET, avui podem registrar fins a 41 graus centígrads. Repassem titulars amb Vicent Morera, que està al control tècnic. Risc d'incendi forestal extrem, i això fa que es tanque per tercera vegada el Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva este mes de juliol. La regidora de Transició Ecològica, Laura Castellà, defensa que quan es tanca el parc és per seguretat de tota la ciutadania. Així mateix, demana una responsabilitat col·lectiva per evitar un tercer gran incendi forestal al terme de Pego. La Generalitat ha decretat per avui el nivell 3 de preemergència front al risc d'incendis forestals. Això implica que està prohibit, com dèiem, circular per les pistes i camins forestals amb qualsevol tipus de vehicle, en bicicleta o a peu. Tampoc es pot fer dins dels parcs naturals, entre ells el de la Marjal de Pego-Oliva. Se suspenen, a més, les obres i treballs en els terrenys forestals o les seues rodalies, i es prohibix encendre qualsevol tipus de foc en terreny forestal i la seua zona d'influència, que són a 500 metres. L'AEMET activa avisos taronja per altes temperatures i tempestes este dijous. L'Agència Estatal de Meteorologia també activa l'avís groc per fenòmens costaners. A Pego, avui podem arribar, com dèiem, als 41 graus, amb una sensació tèrmica que ens farà percebre 45 graus al voltant de les 3 de la vesprada. Estem davant el mes de juliol més càlid de la sèrie històrica. És el que afirmen des de l'AEMET, que avancen, a més, que probablement la setmana que ve tornarem a tindre un nou pic càlid. Primer estiu sense la connexió del pont del Tonyinero. El temps pareix haver-se aturat al voltant d'esta infraestructura, tot i que la vida continua bategant al seu voltant. Les canyes han tornat a créixer i dissimulen els desperfectes de l'estructura. Es poden veure si es baixa a la vora del riu. Des de el 2 de desembre de 2025 està prohibit circular per ell, siga a peu, en bicicleta o en vehicle a motor. Esta restricció ha deixat al descobert com de vital és esta via de connexió directa amb la platja. Tot i els mesos que han passat, encara no hi ha cap data fixada per revertir la situació. Des de l'associació veïnal Pont del Tonyinero, la seva presidenta, Lola Sastre, expressa que tenen la sensació que els ajuntaments d'Oliva i Dénia estan jugant una partida de ping-pong.
1: Saps què passa? Que tenim sensació de partida de ping-pong.
2: Sí.
1: Perquè anem a Dénia, li tenen la culpa a Oliva. Anem a Oliva, li tenen la culpa a Dénia. Tan difícil és que es posen d'acord i que comuniquen entre ells, perquè, clar, si no comença Dénia, Oliva no vol començar. Si no comença Oliva, Dénia tampoc. Pareix que siguin un joc, i ens donen la sensació, nosaltres anem a parlar en un, anem a parlar, poseu-se vosaltres d'acord? És a dir, tenim que estar vosaltres anant d'un ajuntament a l'altre, xico, poseu-se vosaltres.
0: A Pego, un comerç de cine i refrescant proposa dos campanyes complementàries per a aquest estiu. Avui comença el clàssic Rasca i Guanya, amb més de 1.000 premis a repartir entre els 52 comerços adherits a la iniciativa. A més, des de fa dies es pot veure per xarxes la campanya Un comerç de cine amb títols ben reconeixibles protagonitzat pels professionals del comerç de proximitat. Dos campanyes que volen recordar que a l'estiu el comerç de Pego continua actiu i, per tant, obert, tot i que en alguns establiments els horaris es reduïsquen per adaptar-se al ritme d'estos mesos. Detenen a Pego una parella per furtar joies a persones majors mitjançant l'engany. Els detinguts són un home i una dona de 50 i 37 anys d'edat. Estos utilitzaren la confiança per accedir al domicili de les víctimes de 84 i 81 anys d'edat. Una vegada dins, l'home els distragué mentre la dona va sostreure les joies, que en alguns casos estan valorades en uns 8.000 euros. I Bego transforma la gimnàstica de manteniment en Activat Fit, entre d'altres. Un canvi que pretén presentar aquest tipus de gimnàstica d'una manera més actual, més atractiva i fàcil d'identificar, segons explica el coordinador d'esports de l'Ajuntament de Bego, Josep Llorca. Les renovacions a les distintes modalitats de les escoles esportives municipals es poden fer durant el que queda del mes de juliol. Les noves inscripcions s'hauran d'esperar fins a l'1 de setembre. Les inscripcions, per cert, es fan a la piscina coberta municipal.
2: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
0: El juliol ha portat una successió d'onades de calor inusuals amb unes temperatures molt altes, tant de dia com de nit. Això, junt amb els dies que portem sense pluja i la vegetació crescuda, de la que va caure durant la tardor i l'hivern, està provocant molts dies amb nivell extrem per incendis forestals. La Generalitat, a través de la direcció de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències i la Secretaria Autonòmica de Medi Ambient i Territori, s'ha vist obligada en tres ocasions este mes de juliol, avui és una d'elles, a decretar el nivell 3 de preemergència front al risc d'incendis forestals a tota la comunitat valenciana. La decisió, que ja es va prendre durant les onades de calor del 6 al 9 de juliol i el 15 i 16 de juliol, inclou diverses mesures per evitar focs, com són la prohibició de circular per pistes i camins forestals amb qualsevol tipus de vehicle, en bicicleta o a peu, dins els parcs naturals, entre ells els de la Marjal de Pegoliva. Esta mesura ha estat incompresa per molta gent que considera contradictori que no es permeta l'accés a les zones de bany que ofereix l'aigua moll. La regidora de Transició Ecològica de l'Ajuntament de Pego, Laura Castellà, adverteix que la decisió es pren per seguretat i recorda doncs, que la part d'Oliva s'està a menys de 500 metres de la muntanya. Castellà recorda que hi ha alternatives d'aigua per a refrescar-se com baixar a la mar o anar a la piscina municipal La Trilladora, que durant les anteriors onades de calor i també avui està oberta a tota la població per a facilitar un espai on combatre la calor. Així que esta vesprada de dijous 23 de juliol l'accés a la piscina de La Trilladora és gratuït per decisió de la regidoria d'Esports davant la vista taronja per altes temperatures. Escoltem Laura Castellà.
3: El tancament de la Marjal, jo sé que a la gent li afecta, que vol anar a nedar al riu, que està a l'aigua fresca, però no es pot per seguretat. Per exemple, la part d'Oliva està a menys de 500 metres de la muntanya, vull dir, tenen tota la seva muntanya de Sant Pere per darrere, vull dir, n'hi ha moltes voltes que la ciutadania no entén les decisions que es prenen, però és per seguretat de tot el món. La Marjal sofreix incendis habituals tots els anys de canyar, però si això passa en una ona de calor i se mos en va de les mans, es pot cremar tota la Marjal, per tant, és complicant que la gent ho entenga? Sí, tenim que ser responsables i fer cas de lo que les coses de seguretat ens diuen? També. I no és una queixa una zona humida on poder refrescar-nos, s'ha posat a disposició de la ciutadania altres alternatives per a suplir això. Pots anar a la piscina, pots anar a la mar, justament van posar gratuït l'accés a la piscina els dies que havien decretat el tancament del parc. Però bueno, entenc que quan el prohibixen una cosa és quan més ganes tens de fer-la.
0: El nivell 3 de preemergència afronta el risc d'incendis forestals també implica la suspensió d'obres i treballs en els terrenys forestals o les seues rodalies, la prohibició d'encendre qualsevol tipus de foc, també de tipus festiu, recreatiu, en terrenys forestals i en la zona d'influència forestal, que és de fins a 500 metres d'esta. Suspensió de qualsevol tipus d'autorització atorgada per a circulació esportiva per terrenys forestals. També es prohibix qualsevol prova esportiva que transcorrega per aixòs terrenys forestals i la suspensió de les ja autoritzades durant el 23 de juliol. Des de les 4 d'esta vesprada, la Marina Alta està activat en l'avís taronja per tempestes que avançaran des de l'interior cap al litoral, deixant llamps, algunes pedregades, ruixats i esclafits tèrmics amb barrafes ràfegues que poden superar els 70-80 km per hora, sense descartar registres de més de centenàries exposades. I caldrà prestar molta atenció a aquests llamps, perquè estem en risc extrem d'incendis forestals i podrien ser causa d'alguns d'ells. Com tot apunta, que va passar este dimarts passat a la vesprada a la Vall de l'Aguar, un llamp va provocar un incendi a la penya del migdia que afortunadament els bombers van poder extingir en poc temps. No obstant, des del Consorci Provincial de Bombers d'Alacant es van activar dos retens nocturns especials per por a que algun raig latent, dorment, de les tempestes registrades a la vesprada poguera provocar algun altre foc ja de nit. La vigilància es va realitzar sobre la Vall d'Ebo, la Vall de l'Aguar i la Vall de Gallinera. Este, però, no ha sigut l'únic incendi al juliol a la Marina Alta, incendis que fins ara han pogut ser extingits de manera ràpida. Pego, recordem que ha viscut en els últims anys dos grans incendis forestals, el maig de 2015 i l'agost de 2022. Focs que van deixar bona part de les nostres muntanyes sense arbres, sense vegetació. No obstant, encara queden algunes zones arbrades i amb habitatges pròxims. Per això, no és difícil pensar que podria tornar a passar. Hem preguntat a la regidora de Medi Ambient les mesures que té activades l'Ajuntament de Pego per a evitar aquests possibles incendis.
3: El tema dels incendis forestals és un tema que es preocupa ja no sols per l'estiu, ens preocupa tot l'any. A veure, nosaltres tenim un camí clar i és el pla de prevenció d'incendis forestals i és en el que treballem.
0: A l'hivern es treballa contra els incendis forestals, afirma Castellà. La raó és evitar que qualsevol espurna provocada per qualsevol tipus de maquinària que s'utilitza en els treballs de desbrossament o tala d'arbres puga desencadenar un foc que és molt més habitual que puga passar ara a l'estiu quan tot està tan sec.
3: Per a treballar contra els incendis forestals es fa per l'hivern, no es fa per l'estiu, perquè com acabeu de veure, els últims incendis que hem tingut a Espanya doncs quasi tots són per maquinària que està netejant un bancal, per una desbrossadora que tira una xispa i encén qualsevol tros de muntanya. El que vos dic, que això s'ha de fer per l'hivern, i nosaltres aquest hivern el que hem fet és actuar en dues zones complicades on encara queda vegetació, que és el Carritxar i que és la pujada de Pilarets que divideix, que separa Montepego i la nostra localitat. S'han fet dues actuacions grans ahir que estaven dins del pla d'incendis forestals.
0: Reitera Laura Castellà que acaten al peu de la lletra el que diu el pla contra incendis forestals. No obstant d'això, reconeix que el terme és molt gran i fan el que està dins les seues possibilitats, tot amb la filosofia de preservar el que hi ha.
3: Què és el que passa? El que passa és que cada volta tenim més zones de calor per l'estiu més properes en una temperatura molt elevada i justament pues, enguany ha plogut molt. Este hivern i este otoño, i això el que suposa quan plou molt és que n'hi haga més combustible per a cremar a la muntanya. Bueno, nosaltres acatem al peu de la lletra el que diu el pla d'incendis forestals, però el terme abarca molt, el terme és molt gran i anem fent el que està a les nostres possibilitats, sempre assegurant el que queda. És a dir, al Carritxar, per exemple, queda una zona on hi ha arbrat i n'hi ha vegetació, no volem perdre això, per tant, hem actuat en aquesta zona.
0: Des de Medi Ambient ja s'està planificant les futures actuacions. Estes s'escometran a partir d'octubre, quan ja no hi hagi alerta, segons avança la regidora Laura Castellà.
3: Estem ja treballant en les que anem a fer ara en quant, sobretot octubre, quan ja no n'hi haguen alertes. I tot això, haurem tingut que fer-ne una més que estava prevista, no mos ha donat temps, perquè al final la gent que contratem és gent experta i treballa molts ajuntaments, entonces al final el que dona temps és el que es dona temps, perquè si el decret en alerta pues ja no pots actuar, per tant, guany les alertes han vingut molt, molt prontes, perquè en juny ja n'hi ha ja n'hi haven alertes. Per lo tant, pues nosaltres continuarem així.
0: Ara mateix no s'hauria de cremar res, és el que manifesta Laura Castellà, que recorda que en aquests casos cal aplicar el sentit comú.
3: Sempre recomanacions per a la ciutadania. Sabem que és complicat pues que la gent acate el que se li diu, però bueno, és que ara no hauria de cremar-se. Si tens un bancal, pues ara mateix no pots cremar i la ciutadania té que fer cas a aquestes coses. També hi ha gent d'estrellatà pues que quan més aire fa i quan més calor fa crema una broseta i això li se pot escapar. Preguem a la ciutadania responsabilitat davant d'aquestes zones de calor.
2: Informatius Radio Pego, amb Sara García.
0: I continuem parlant de calor perquè Pego pot arribar avui als 41 graus a les 6 de la vesprada, segons les previsions de l'Agència Estatal de Meteorologia. Si sumem la humitat, a les 3 de la vesprada la sensació tèrmica al poble serà de 45 graus. I amb esta ja en van 3 onades de calor al mes de juliol. Així que no és d'estranyar que siga amb diferència el mes de juliol més càlid de la sèrie històrica. Segons informa José Ángel Núñez, que és delegat de l'AEMET a la Comunitat Valenciana, en declaracions a Radio Nacional d'Espanya.
4: Ya es con diferencia el mes de julio más cálido de la serie, superando el de 2015 en casi un grado, que sería el segundo, y bueno, pues con esta ola de calor, pero probablemente con el nuevo pico cálido para despedir el mes, es que va a ser sin duda, o está siendo ya un mes de julio histórico en cuanto a temperaturas.
0: Unes temperatures que no donen treva ni de dia ni de nit. Estes últimes, les de la nit, des de fa setmanes que no baixen dels 20 graus i en moltes ocasions tampoc dels 25, sent nit tòrrides, com la de esta passada nit que a Pego hem dormit a 25 graus i mig, segons el registre de la EMET. Tanta calor impacta directament en la salut, per això el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat incideix en el perill que està la situació contínua d'altes temperatures suposa per a la salut de les persones, especialment les d'edat avançada o amb problemes de tipus cardiovascular i per a tota mena d'activitats a l'exterior, sobretot en les hores centrals del dia. Per a alleugerir dies tan pesats com els d'avui, es recomana seguir certes pautes, com indica el director metge del Centre de Salut de Pego, el doctor Carlos Juan.
5: Hay que mantener una adecuada hidratación, asegurarse de beber al menos 2 litros de agua por día, evitar las horas de máxima exposición solar, la realización sobre todo de ejercicio físico, especialmente en lo que son horas centrales del día y al menos hasta el anochecer, hasta ya las 8 o las 9 de la noche. Luego, pues hay que tener mucho cuidado con la población más vulnerable, niños, ancianos y pacientes con enfermedades crónicas o cardíacas. Vestir ropa ligera, de algodón, evitar comidas copiosas y el alcohol, por supuesto, y ante todo, lo más importante, mucho sentido común. Entonces, mi recomendación sería que la gente hoy se contenga un poquito de hacer ejercicio, que hay muchos más días para disfrutar del verano y que tengan sobre todo eso, mucha cabeza y mucho sentido común.
0: I en dies de temperatures extremes com les d'avui, quan a Pego s'espera superar, com hem dit, els 40 graus, la regidora de Sanitat i Serveis Socials, Merche Volta, demana al veïnat amb gent major que sàpiga que està sola, que si no pot fer-se encàrrec de saludar, de veure que estan bé, que es posa en contacte amb serveis socials o amb acció urgent, perquè explica que en aquesta època es reforcen els serveis de seguiment.
6: Si algú té de veí una persona major que a lo millor sap que està soles i fa un dia o això, que no l'ha vista, o sap que pot deixar-se de costat un poble de prendre aigua i posar-se més fresqueta, pues que la cride, que la vega, o que mori directament es posa en contacte en serveis socials o en acció urgent, perquè acció social també està reforçant, igual que des de serveis socials les treballadores de SAT i això estan reforçant l'anar a veure als usuaris. I més que és això, que si tu tens que tens un veí major que està soles i trobes i dius, estarà bevent el que toca, estarà, o fa 2 dies que no el ve, que pues, una crida telefònica o una crida al timbre, com estàs? O mira, serveis socials, pues a la direcció tal hi ha una persona que fa dies que no l'ha vista, o podíeu passar i pegar una mirada, pues això és una cosa molt simple, molt fàcil de fer i que pot ajudar molt a la persona que estigui en aquestes circumstàncies.
0: Des de les 4 de la vesprada i fins a les 8 està activat la vista taronja per tempestes. Això significa que aquestes poden ser molt fortes amb extraordinari aparell elèctric acompanyades de precipitacions localment molt fortes o torrencials, i també poden anar acompanyades de ràfegues màximes de vent molt fort, superiors als 90 km per hora. També poden vindre amb granís de diàmetre superior als 2 centímetres, segons descriu l'EMET. Atès que tenim pols en suspensió, si plou serà aigua acompanyada de fang, per a que, si ho fa, no ens sorprenga. L'EMET també activa l'avís groc per fenòmens costaners, així que avui, abans d'entrar a la mar, si és tant si és per a nedar com si és per a practicar vela o algun esport similar, millor fer cas a les banderes per saber si podem fer o no el que teníem previst, perquè els vents, com els d'avui, solen arribar sobtadament, segons apunten des del Laboratori de Climatologia de la Universitat d'Alacant. Vents que poden bufar entre 50 i 60 km per hora de ponent, amb ràfegues que poden arribar, com dèiem, als 90 km per hora.
2: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
0: Parlàvem de la mar i ens quedem allí, perquè passada la primera quinzena de juliol hem visitat el veïnat de l'entorn del pont del Tonyinero per a conèixer de primera mà com estan vivint este primer estiu sense eixa via directa que uneix el terme d'Oliva amb el de Dénia i, conseqüentment, amb la mar. En este cas, ens citàvem a la part del terme d'Oliva. Pel que ens expliquen, la situació no ha canviat ni una coma des que el passat desembre de 2025 els ajuntaments de les dues localitats decidiren tallar el trànsit este accés a la platja de Santa Anna i les Deveses de Dénia, on estiuegen una gran majoria de pegolins i pegolines. Escoltem la presidenta de l'associació veïnal Pont del Tonyinero, Lola Sastre, que ens explica quina és la sensació que tenen en estos moments.
1: Estem vivint en una situació d'abandono total, és a dir, que així no s'ha fet res en absolut. La vegetació està envaint el pont, està envaint la carretera. A més, un dels problemes que estem veient és que no hi ha ninguna senyalització. Aleshores, què passa? Tots els cotxes arriben fins al pont i han de pegar la volta. Dic cotxes, dic motos, ciclistes, i és un sin parar de cotxes anant i tornant. Però ens sentim això molt abandonats, desenganyats. A part, dona una imatge tercermundista, de veritat. La situació en les canyes, dos cartells que n'hi ha ahir, vull dir que ens trobem molt, molt, molt, una situació vergonyosa.
0: La prohibició de travessar el pont del Tonyinero també permet comprovar com la urbanització del terme d'Oliva en eixa zona està executada pensant amb un accés directe a la mar. Ho recorda la secretària de l'associació, Anabel Molina.
7: Yo me compré una casa con acceso a la playa. Si no, esto de aquí no se hubiese construido nunca, jamás. Pero bueno, esto es lo que hay. No nos hace caso a nadie, no tenemos ni contenedores de basura, están quemados y no los pone. Las cañas han crecido, con lo cual ya no hay problema porque no se ve lo roto del puente. Esto es maravilloso. Es una puta pena. Perdón.
0: El que més descoratja el veïnat del Pont del Tonyinero és que, tot i les múltiples reunions que han mantingut, no han vist cap moviment palpable per canviar la situació, com descriu la vicepresidenta de l'associació, Susi Serna.
8: De moment, ningú. Ha arribat l'estiu, ells s'han agarrat les seues vacances, s'han despreocupat total de nosaltres i així estem tancats com si estiguéssim en una presó, abandonats, i ells no ens han donat resposta de ninguna classe. Han parlat amb tots, fins ens han enviat al que siga, han manat, han acudit, han fet reunions, tots sí, però fins al dia d'avui és no. No el no preocupar-se de nosaltres, el saber que estem així, doncs deixats.
0: La passarel·la provisional per a vianants, que s'intuïa que podia ser factible, sembla que també s'ha esfumat. Lola Sastre.
1: Demanàvem una passarel·la provisional i l'última notícia que vaig tindre jo des d'Oliva que ens van dir que això no podia, no entrava en el pressupost. És a dir, que tenien un pressupost pel pont, que no saben quant el faran, però que no n'hi havia pressupost per a una passarel·la provisional. Quan nosaltres hem demanat, n'hi havia, o tornem a insistir, n'hi havia uns ponts que s'havien utilitzat durant la dana i que es podien fer. I ens van contestar que aquests ponts no eren adequats, a part que perteneixien a la UME, és a dir, tot un problema. Cosa que es podria solucionar perfectament, perquè l'espai que n'hi ha per poder posar una passarel·la ciclopeatonal s'haurà pogut fer perfectament. Però la resposta va ser que no n'hi ha pressupost i no n'hi ha diners, aleshores pues, s'apanyeu conforme pugau i ja està.
0: Els ajuntaments d'Oliva i Dénia tampoc han complementat o hi han completat en cap moment que les persones... Els ajuntaments d'Oliva i Dénia tampoc han contemplat en cap moment que les persones i ciclistes puguen circular pel pont, atenent que el seu pes i moviment al caminar o pedalar no té un gran impacte en la infraestructura actual. Els consistoris han optat per no tindre problemes i tallar el trànsit per complet.
1: No s'ha contemplat en ningú moment, han dit que es tancava el pont, de fet han posat valles, han posat pilons de formigó i tal, i no s'ha contemplat en ningú moment que les persones pogueren passar. Quan efectivament hem parlat amb persones que ho entenen, i a veure, que puguen passar persones no té que derrumbar-se el pont, però està tancat completament.
0: Esta restricció total a la mobilitat per la prohibició de creuar el pont dificulta molt la quotidianitat de la gent que estiueja, però sobretot de la gent que viu allí tot l'any, perquè explica a Susi Serna que hi ha persones que treballen a una zona o a l'altra i s'han de desplaçar. També posa com a exemple la gent que ha llogat una casa o cal afegir la gent que viu a la zona d'Oliva i que té el supermercat més pròxim a l'altre costat de riu, a la zona de Dénia.
8: N'hi ha persones que treballen, venen en autobús des de la zona de Dénia, que té servici d'autobús, i tenen que travessar precís el pont per a poder acudir a la seva feina, perquè a aquesta part del pont n'hi ha vida i n'hi ha negocis. Entonces, la gent esta no pot travessar el pont si no és com estem fent-ho ja generalment tota la gent, perquè si no, no podem passar. I esta gent ve a treballar, no ve a divertir-se, ve a treballar. A part dels que venen de turisme, que tenen persones alquilats, arriben així i es veuen un accés a la platja que realment havien alquilat per a no poder anar. Està clar que això és com a negoci, però com a personalment, per poder anar a un supermercat que el tenim a l'altre costat, a poder comprar una barra de pa, simplement una barra de pa, no podem. Tenim que fer 6 quilòmetres. Entonces, està afectant-nos, però molt. Negocis i persones.
0: Haver d'agafar el cotxe per a tot és

0: La mateixa eixida, creuem la general i ahir pots tirar-te 10 minuts per a poder eixir, perquè has de creuar en sentit contrari. I vull dir que és deplorable, és deplorable la situació.
1: Totes aquestes circumstàncies fan que els ànims estiguen decaiguts per organitzar qualsevol acció contundent durant aquests mesos d'estiu, segons confessa la presidenta de l'associació veïnal Pont del Tonyinero.
0: Els ànims estem prou decaiguts i pensàvem fer una manifestació, ens han posat també moltíssims problemes, a part el que estem dient, com estan tots de vacances, no hi ha ningú en qui puguis contactar, pues, no sé, hem pensat que una volta que passi l'estiu tornarem a iniciar tot, però trobo que a setembre hem de tornar altra volta a moure-ho tot i volem moure-ho tot abans de les eleccions, perquè l'any que ve són les eleccions. I jo penso que si no ho tenim arreglat abans de les eleccions ja s'olvinden de nosaltres per sempre.
1: L'entrevista sencera la podreu escoltar en acabar este informatiu i a partir d'esta vesprada estarà disponible en el web de Radio Pego.
2: Informatius Radio Pego, amb Sara García.

0: La setmana passada es presentaven dos noves campanyes per a impulsar el comerç local, dos campanyes estiuenques, complementàries, que posen l'accent en la creativitat i en la frescor de les botigues de Pego i les persones que estan al seu capdavant. Iniciatives finançades per la Conselleria d'Indústria, Turisme, Innovació i Comerç de la Generalitat Valenciana, la Regidoria de Promoció Econòmica i Creama de l'Ajuntament de Pego, així com per l'Associació de Comerciants i Professionals de Pego. La primera d'elles fa dies que es pot veure per les xarxes socials. El comerç de Pego és de cine, una manera original i divertida de posar en valor els establiments de proximitat i, com dèiem, també les persones que hi ha darrere de cada negoci, segons manifesta el regidor de Promoció Econòmica i Creama de l'Ajuntament de Pego.
1: Des de l'Ajuntament de Pego continuem treballant per donar suport al nostre comerç local, perquè estem convençuts que un comerç viu és sinònim d'un poble viu. Amb aquest objectiu presentem la campanya El comerç de Pego de cine, una iniciativa que converteix el nostre comerciant en el protagonista de cartells inspirats en pel·lícules molt conegudes. És una manera original i divertida de posar en valor l'establiment de proximitat i, sobretot, les persones que hi ha darrere de cada negoci.
0: Esta campanya ha volgut jugar amb el llenguatge més arrelat, agafant aquesta expressió tan característica per descriure una experiència, un producte de qualitat. Això és de cine. És el que ens explica la presidenta de l'Associació de Comerciants i Professionals de Pego, Diana Cendra.
2: La campanya El comerç de cine, que hem triat enguany com a lema, el que hem volgut és mantindre com a motiu dir que la qualitat és una expressió molt valenciana, no? Molt d'ací de la zona. Això estava de cine. Pues el nostre comerç és de cine perquè són garanties que no es diuen, però que estan ahí i que es noten. Entonces és una forma de mesclar un poc la influència del llenguatge de la zona en el comerç local per a reforçar-lo.
0: I el cinema és un art amb el que molta gent s'identifica i amb la tria d'esta campanya també s'ha volgut crear complicitat entre comerciants i clientela i s'ha pretès generar una connexió emocional. Les pel·lícules triades són clàssiques del cinema, films icònics, títols com Mujeres al borde d'un ataque de nervios, Thelma i Louise, Indiana Jones o Mary Poppins, ens porten, doncs, a tindre una manera de connectar diferent amb els comerços locals.
2: La significació de les pel·lícules triades ha sigut un poc també, hem intentat que siguin pel·lícules que tot el món pogués reconèixer i també tot el món ens referim a diferents franges d'edat, tot i que no és fàcil triar-ne perquè és molt difícil, però sí que tots tenen com un leitmotiv en comú, que són pel·lícules simbòliques, pel·lícules amb alguns han contingut quasi heroic com a heroïnes, i són pel·lícules reconeixibles i que han marcat història, com el comerç de Pego ha de marcar història.
0: La segona campanya estiuenca és tot un clàssic i comença avui mateix, 23 de juliol. Es tracta de Rasca i Guanya, que en este 2026 augmenta el nombre de premis fins a arribar als 1.200.
1: Tradicional, Rasca i Guanya.

0: que mai repartiran 1.200 regals entre les persones que compren al comerç local. És una campanya que any rere any té una excel·lent acollida i que serveix per premiar la fidelitat dels clients i incentivar les compres al nostre establiment.
1: I justament reitera aquesta idea la presidenta de l'Associació de Comerciants i Professionals de Pego, el fet que Rasca i Guanya és una forma d'agrair, de premiar a la clientela que fins i tot a l'estiu compra a Pego.
2: La campanya del Rasca i Guanya sobretot és agrair o premiar als clients que fins i tot a l'estiu ens compren. És com una forma de recordar que el comerç a l'estiu està obert, que estem ací, agrair que visiten el comerç a l'estiu i en quant a això quant a la gent més local i en quant a la gent més visitant, per dir-ho així, encara que siga una cosa molt simple, un objecte molt simple, els encanta emportar-se tipus un souvenir del comerç, l'Associació de Comerç de Pego, perquè es senten com a molt agraïts. I és una campanya que funciona molt bé, és una campanya dinàmica, és fàcil per a l'usuari i és fàcil també per al comerciant, que al cap i a fi pues, també necessita que li facilitem les coses.
1: Rasca i Guanya, ho acabem d'escoltar, és una campanya dinàmica i fàcil, com la qualificada Cendra, entre d'altres coses perquè el seu funcionament és senzill, ja que amb una compra mínima de 20 euros als establiments participants, en Guanya en són 52 els que s'han adherit, la clientela rep el seu Rasca i pot guanyar alguna de les 1.200 recompenses, un premi que se li entrega en aquest mateix moment. En Guanya, els regals estan pensats per a refrescar, per a ajudar a fer front a la calor i també ajudar a passar millor aquestes altes temperatures que estem patint estos dies. Entre els premis hi ha poals per a refrescar begudes, borses nevera per a portar coses congelades, ventiladors de mà, ventalls i també porta tot, dels que es pengen al coll per anar a la mar o a la piscina. I també hi ha gots en format gran per a beure o per a posar en aquest recipient qualsevol beguda que tinguem gana. A més, el Rasca i Guanya de 2026 inclou un regal estrella, un cap de setmana d'hotel per a dues persones. Dos campanyes que busquen donar suport i promocionar el comerç local durant l'estiu, com recorda i subratlla Diana Cendra.
2: El punt de vista més important d'aquestes campanyes és sempre recolzar i promocionar el comerç local, que sembla que a l'estiu pues, es queda un poc apagaet, en les restriccions horàries també que fem, pues, sembla que molta gent es pensa que no estem oberts, però en canvi sí que estem, i és una forma també de posar en relleu que sí, n'hi ha moltes botigues que fem una reducció d'horari, però a pesar de fer la reducció estan obertes durant tot l'estiu i això no passa a tots els pobles.
1: Iniciatives que impulsa l'Ajuntament de Pego a través de la Regidoria de Promoció Econòmica i Creama, colze a colze amb l'Associació de Comerciants i Professionals de Pego, amb el convenciment que comprar al poble és apostar per l'economia local, pels comerciants i el futur del municipi. Segons declara Raül Tamarit, el regidor afirma que fer poble és justament això, comprar el comerç local. I també avança la nova data per a la Fira de Comerç. Ja podeu apuntar a l'agenda, que serà al setembre. Una jornada per retrobar una important representació del teixit comercial de Pego al Passeig Cervantes. Però també recorda Raül Tamarit que en els mesos següents s'activen diverses campanyes més que tenen relació amb el comerç del poble.
0: El 27 de setembre celebrarem finalment la Fira de Comerç de Pego, que vam haver d'ajornar a causa de l'inclemència meteorològica. Serà una jornada per donar visibilitat als nostres comerços i continuar acostant-los a tota la ciutadania. La programació continuarà a l'octubre a la posada en marxa de la venda del bosc consum i a les jornades gastronòmiques de l'arròs bomba i bombó de Pego. Al novembre es poden canviar els bons consum als establiments adherits i al desembre celebrarem una nova edició de la Nit en Blanc, una cita ja consolidada que omple els carrers d'activitat i anima les compres nadalenques. Des de l'Ajuntament de Pego continuem impulsant iniciatives com aquestes perquè comprar a Pego és apostar per la nostra economia, per als nostres comerciants i pel futur del nostre poble, Vull animar-vos a tots els veïns i veïnes a participar en totes aquestes campanyes i a continuar fent poble comprant el comerç local.
3: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.

0: I parlem ara de successos, perquè a Pego la Guàrdia Civil ha detingut un home i una dona de 50 i 37 anys com a presumptes autors d'un furt en una casa, agreujat per la vulnerabilitat de les víctimes, que tenen 84 i 81 anys d'edat. La investigació es va iniciar justament arran de la denúncia presentada per aquestes dues persones d'avançada edat. Manifestaren haver patit un robatori de joies a sa casa, joies valorades en uns 8.000 euros. La investigació, encetada aleshores, ha permès esclarir els fets i recuperar part dels efectes sostrets. Segons la recerca, els autors, abans d'actuar, es van guanyar la confiança de les víctimes. L'home es va presentar al domicili oferint serveis de recollida de ferralla, aconseguint que li obriren la porta. Una vegada dins de la casa, va aprofitar la situació per a distreure les víctimes en una de les estances de l'habitatge. Mentrestant, la dona va accedir a l'interior per a sostraure les joies. Les gestions realitzades pels agents de la Guàrdia Civil, entre elles l'anàlisi de les càmeres de seguretat, han permès identificar els presumptes autors i detindre'ls a Pego. Durant la investigació van aconseguir localitzar part de les joies furtades. Estes estaven en un establiment de compravenda, tot i que en el moment de la seva recuperació ja hi havia algunes que estaven foses. A les dues persones detingudes se'ls atribueix un delicte de furt en interior d'habitatge agreujat per la vulnerabilitat de les víctimes. Les diligències practicades han sigut posades a disposició de la secció d'instrucció de la Guàrdia de... Torna a començar. Les diligències practicades han sigut posades a disposició de la secció d'instrucció de Guàrdia del Tribunal d'Instància de Dénia.
1: Informatius Radio Pego, amb Sara García.

0: I també vos contem que la Moixeranga de la Marina Alta torna a tindre una actuació històrica, una més en este 2026, que no han sigut poques. Entre elles, les que han suposat un homenatge al cabdill, a l'Esdrac, a Pego i al Coll, en commemoració del 750 aniversari de la seva mort. Ara retran homenatge al seu rival, al rei Jaume I el Conqueridor, el rei de la pàtria valenciana, com el descriu Saúl Hortolà, un dels membres de la Moixeranga de la Marina Alta. Eixa actuació serà a Poblet, que és on està soterrat Jaume I, perquè va ser el lloc on ell va voler que l'enterraren. El Reial Monestir de Santa Maria de Poblet, este dissabte 25 de juliol, tindrà eixa actuació de la Moixeranga de la Marina Alta a l'interior i a l'exterior del recinte, un homenatge històric i cultural. L'entitat alçarà les seues torres humanes al mateix Panteó Reial, on reposen, com dèiem, les restes del monarca, reconegut com el fundador del Regne de València i figura cabdal de la història del poble valencià. L'esdeveniment està previst a les 12 del migdia. Serà una trobada de profunda rellevància simbòlica que integrarà l'art moixeranguer, la reflexió historiogràfica i també la representació musical medieval, perquè l'acte el que pretén és reforçar els lligams de la memòria col·lectiva i retre tribut al pare de la pàtria valenciana en una data tan de gran transcendència per al patrimoni cultural. La jornada comptarà amb una intervenció especial a càrrec de Magí Sunyer, que és doctor en Filologia Catalana i catedràtic de la Universitat Rovira i Virgili, i oferirà una ponència divulgativa en què s'analitzarà la figura històrica de Jaume I, el context polític i social del seu regnat, així com el valor literari i historiogràfic de les grans cròniques medievals, amb especial atenció al llibre dels fets i al testimoni de Ramon Muntaner. L'ambientació sonora de la cerimònia anirà a càrrec del músic Pablo Alcaide, que interpretarà peces de música medieval en directe, evocant les sonoritats de la cort i de l'època de conquesta per acompanyar la solemnitat del moment i la posterior actuació de la Moixeranga de la Marina Alta. I hem volgut saber alguna cosa més sobre esta nova actuació amb història i històrica de la Moixeranga de la Marina Alta, que, com dèiem, en alguna ocasió no es posa sostre, i li hem preguntat directament a Saúl Hortolà doncs com afronten esta nova actuació i què representa per a ells retre homenatge a Jaume I, i això és el que ens ha explicat.
1: Jaume I, més enllà de la figura d'un rei, representa el pare de la pàtria per als valencians i per a les valencianes. És qui funda el Regne de València amb unes noves lleis, unes noves formes, més enllà de la tradició d'Aragó i de Catalunya, d'on venia, i crea un regne nou, i és l'inici de la història de les valencianes i dels valencians, no? Per això, Jaume I és, dins de la idiosincràsia valenciana, una figura, pot ser la figura de més consens des de la societat valenciana com a referent, i per això hem volgut anar a Poblet a commemorar el 750 aniversari de la seva mort davant de la seva tomba. I farem allí un acte molt especial amb una part acadèmica on es llegiran fragments del llibre dels fets i de la crònica de Ramon Muntaner. També recitarà alguna poesia al voltant de la seva figura. Hi haurà música medieval, també l'abat del monestir de Santa Maria de Poblet ens farà l'honor de dir-nos unes paraules. És una persona encantadora, un valencià de Vila-real, amb el que he pogut tractar aquests últims mesos, i és una persona encantadora. I després la Moixeranga farem allí una figura dins del monestir i després continuarem a la part exterior fent una actuació. I bé, seguim en aquesta línia que tenim a la Muixeranga de la Marina Alta de fer més enllà de les actuacions que fem pròpiament a la nostra comarca i amb altres colles, anar a llocs històrics i buscar anar un passet més enllà de les actuacions clàssiques que solen fer. I bé, amb molta il·lusió afrontem esta actuació i anirem allà, aguantarem la calor i el que ens esdevinga esta actuació.
2: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
0: I també comentar en l'apartat cultural que tenim dos cites, una cultural i l'altra més turística, este divendres i este diumenge dins la campanya a l'estiu A Pego és viu. La primera cita és, com dèiem, divendres a partir de les 8:30 de la vesprada a la plaça del Mercat amb la música en directe per a refrescar en certa manera l'ambient i el títol de l'espectacle que es podrà gaudir este divendres és Cançons a la llum de la lluna, un espectacle protagonitzat per la cantant Sarai García.

0: I si us agrada la natura i l'aventura, este diumenge 26 de juliol es pot viure una experiència única en esta qüestió, en un entorn inigualable com és el de la Marjal de Pego Oliva, perquè tot apunta que diumenge no hi haurà cap alerta activa i per tant es podrà passejar pel parc natural. A les 8:30 de la vesprada es té l'oportunitat de descobrir, com dèiem, la Marjal de Pego Oliva d'una manera divertida i emocionant en format de gincama. Cal inscriure's, això sí, a www.pegoilesvalls.es en l'apartat experiències, o també es pot enviar un WhatsApp al 699-76-2815, 699-76-2815. Estes dos propostes de la campanya a l'estiu a Pego es Viu estan impulsades per les regidories de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Pego.
1: Informatius Radio Pego, amb Sara García.
0: I parlem ara d'esports, perquè la regidoria ha presentat una nova temporada de les escoles esportives municipals dins el programa Impulsa't i Activa't a Pego, una iniciativa que busca fomentar la pràctica regular d'activitat física i esportiva entre tota la població, segons ens recorda el tècnic d'esports Josep Llorca.
2: La finalitat principal d'aquest programa és fomentar la pràctica regular d'activitat física i esportiva entre tota la població, des de la infància fins a les persones majors. Amb aquesta iniciativa volem contribuir a millorar la salut, prevenir el sedentarisme, afavorir l'autonomia personal i facilitar espais de convivència, socialització i participació. Per tant, no es tracta únicament d'oferir activitats esportives, sinó de crear itineraris adaptats a les diferents edats, capacitats i necessitats de la ciutadania. El programa combina activitats d'iniciació esportiva, exercici físic saludable, esport recreatiu, competitiu, psicomotricitat, envelliment actiu, prescripció d'exercici físic i activitats inclusives.
0: La novetat d'enguany la trobem en la denominació de les activitats que abans englobava la gimnàstica de manteniment.
2: Una de les principals novetats d'aquesta temporada és la renovació del nom de les activitats, que tradicionalment coneixien com a gimnàstica de manteniment. Amb aquesta nova denominació volem fer-les més actuals, atractives i fàcils d'identificar. En primer lloc trobem Activa't Fit, una activitat dirigida a persones adultes. El seu objectiu és millorar la condició física general mitjançant exercicis de força, resistència, mobilitat, coordinació i flexibilitat. També pretén ajudar les persones participants a mantenir uns hàbits de vida actius i saludables.
0: I, com dèiem, les escoles esportives són per a tots els públics, o aquestes activitats des del programa Impulsa't i Activa't, que tenen escoles esportives per a xiquets i xiquetes, que poden practicar voleibol, pilota valenciana, i també l'activitat Juga i Activa't, que és sobre psicomotricitat. També té activitats per a persones adultes, com estàvem escoltant, Activa't Fit, Impulsa't i Activa't Fit i Activa't Senior. A més d'Impulsa't i Activa't en Moviment, que té, en aquest cas, aquesta iniciativa prescripció d'exercici físic. El calendari d'inscripcions és important recordar-lo. Per a renovar en aquestes activitats es pot fer a partir del 13 de juliol i durant tot el mes, i les noves inscripcions seran ja a partir de l'1 de setembre. Les inscripcions es realitzen a la piscina coberta municipal de Pego i es pot també contactar amb ella per a qualsevol informació addicional que es necessite. Tant si es vol iniciar-se en un esport com millorar la condició física o mantindre un estil de vida actiu i saludable, a les escoles esportives municipals de la localitat de Pego es podran trobar, com veiem, una gran varietat que s'adapta a cada necessitat, i per això doncs el que recomanem és que s'informen i trien quina és la que millor s'adapta a cada necessitat.
1: Música.
3: l'oratge a Ràdio Pego.
0: I en l'apartat meteorològic, doncs el que ja hem repetit des de pràcticament l'inici d'este informatiu, tenim avisos actius a nivell taronja de temperatures que poden arribar als 41 graus de màxima i també de tempestes que poden ser localment molt fortes. Nivell groc de fenòmens costaners. Això pel que respecta al dia d'avui, en el que s'ha de tindre moltíssima atenció a el que puga arribar respecte a l'oratge. Esta vesprada nit tindrem nuvolositat abundant i el vent, tot i que ara puga bufar entre moderat i fort, esta vesprada pararà i bufarà fluixa. Per a demà divendres no tenim avisos actius, tindrem la nit amb nuvolositat abundant i després eixa nuvolositat no acabarà d'anar-se'n, ho farà a última hora de la jornada i per tant tindrem un dia amb intervals de núvols. Temperatures demà divendres entre els 26 graus de mínima i els 35 de màxima i un vent que bufarà fluix de manera general. Per a dissabte tornen a activar-se els avisos, en aquest cas el groc per temperatures que poden arribar als 36 graus. Un avís que estarà actiu des de les 12 del migdia i fins a les 8 de la vesprada. I és que dissabte a Pego, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, podem arribar als 38 graus de màxima. Les mínimes es quedaran en els 26, per tant, continuem amb nits tòrrides. El vent bufarà al voltant de 15 km per hora de component variable i tindrem principalment el cel ras amb intervals de núvols sense major importància. I per a diumenge, de moment no hi ha actius cap avís, no hi ha actius avisos, però, en certa manera, això és perquè les temperatures baixen bastant diumenge, estaran entre els 23 graus de mínima i els 32 de màxima, i el vent bufarà entre 20 i 15 km per hora de component nord-nord-est. Tindrem el cel ras, però hi haurà nuvolositat abundant al llarg de tot el diumenge, sense probabilitat, això sí, de precipitacions, i si plou serà d'una manera doncs molt ocasional, perquè estan entre el 20 i el 35% la probabilitat de precipitació.

Fins ací l'informatiu d'avui, 23 de juliol. Recordem que ara us quedeu amb la entrevista que hem mantingut amb tres de les representants de l'Associació Veïnal del Pont del Tonyinero. Que acabeu de passar una molt bona jornada. Ens retrobem en este espai informatiu la setmana que ve. Adeu.

0: Radio Pego. Sempre prop de tu. La ràdio com tu la sents.
1: Hem passat la primera quinzena de juliol i, per tant, estem, podríem dir, en el gruix de les vacances d'estiu. I hem pensat que era una bona idea, a aquestes altures de temporada, baixar fins a la zona del Pont del Tonyinero. Ho hem fet en la part d'Oliva, del terme municipal d'Oliva, per a veure quina és la situació d'aquest estiu tan estrany amb aquestes barreres col·locades per a que no passen vehicles i en principi tampoc persones ni bicicletes. Estem amb Lola Sastre, presidenta de l'Associació Veïnal Pont del Tonyinero, amb Anabel Molina, secretària, i Susi Serna, vicepresidenta. Molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Ens agradaria, doncs, això, no?, que ens explicareu a dia d'avui, amb suposadament totes les casetes que hi ha ací, que són moltes, com esteu vivint aquest estiu tan estrany? Perquè està clar que des de desembre que no hi ha accés al Pont del Tonyinero, però ara realment es pot veure també la dimensió, no?, que pren aquest tall tan radical en aquesta zona.
2: Pues sí, estem vivint en una situació d'abandono total, és a dir, que ací no s'ha fet res en absolut. La vegetació està envaint el pont, està envaint la carretera. A més, un dels problemes que estem veient és que no hi ha ninguna senyalització. Aleshores, què passa? Tots els cotxes arriben fins al pont i han de pegar la volta. Dic cotxes, dic motos, ciclistes, i és un sin parar de cotxes anant i tornant. Però ens sentim això molt abandonats, desenganyats. A part, dona una imatge tercermundista, de veritat. La situació en les canyes, dos cartells que n'hi ha ahir, vull dir que ens trobem molt, molt, molt... Una situació vergonyosa.
3: Perquè, claro, què haces? Porque tienes que subir la pata, cruza más arriba, baja para abajo y no puede ser. Aparte de que yo me compré una casa con acceso a la playa. Si no, esto de aquí no se hubiese construido nunca, jamás. Pero bueno, esto es lo que hay. No nos hace caso a nadie, no tenemos ni contenedores de basura, están quemados y no los ponen. Las cañas han crecido, con lo cual ya no hay problema porque no se ve lo roto del puente. Esto es maravilloso. Es una puta pena, perdón.
1: És cert que heu tingut moltes reunions des que es va decidir per part dels dos ajuntaments, del d'Oliva i del de Dénia, tancar l'accés al pont del Tonyinero. No sé si d'aquelles primeres reunions ara hi ha hagut algun avanç, teniu dates, teniu, no sé, alguna esperança de que hi hagi moviment?
4: De moment, ningú. Ha arribat l'estiu, ells s'han agarrat les seues vacances, s'han despreocupat total de nosaltres i així estem tancats com si estiguéssim en una presó, abandonats, i ells no ens han donat resposta de ninguna classe. Han parlat amb tots, hasta ens han enviat al que siga, han manat, han acudit, han fet reunions, tots sí, però hasta el dia d'avui és no. No el no preocupar-se de nosaltres, el saber que estem així, doncs deixats.
2: No, a més, demanàvem una passarel·la provisional per a poder... I l'última notícia que vaig tindre jo des d'Oliva, que ens van dir que això no entrava en el pressupost. És a dir, que tenien un pressupost pel pont, que no saben quan el faran, però que no n'hi havia pressupost per a una passarel·la provisional. Quan nosaltres hem demanat, n'hi havia, o tornem a insistir, n'hi havia uns ponts que s'havien utilitzat durant la dana, i que es podien fer, i ens van contestar que aquests ponts no eren adequats, a part que perteneixien a la UME, és a dir, tot un problema, cosa que es podria solucionar perfectament, perquè l'espai que n'hi ha per poder posar una passarel·la ciclopeatonal s'haurà pogut fer perfectament, però la resposta va ser que no n'hi ha pressupost i no n'hi ha diners, aleshores s'apanyeu conforme pugueu i ja està.
1: I tampoc s'ha contemplat des dels ajuntaments que es puga passar per el pont que hi ha actualment a peu o en bicicleta, perquè el pes de les persones i el moviment no és
5: excessiu,
1: no és excessiu, no? I això permet, doncs, no un vehicle i menys un camió, però sí que passen les persones. Això tampoc s'ha contemplat.
2: No s'ha contemplat en ningú moment. Han dit que es tancava el pont. De fet, han posat ratlles, han posat pilons de formigó i tal, i no s'ha contemplat en ningú moment que les persones pogueren passar. Quan, efectivament, en parlant amb persones que ho entenen, i a veure, que puguen passar persones, no té que derrumbar-se el pont, però està tancat completament.
1: I això ja ens ho heu contat alguna vegada, no? Però suposa que ara encara és més exagerat. Com afecta el veïnat a vosaltres i com afecta també als negocis que hi ha entorn, no? A este punt que ara es veu que és bastant estratègic a l'hora de comunicar dos zones, no? Que realment estan molt pròximes i que passa aigua pràcticament tot l'any i, per tant, ha d'haver alguna cosa que salve, no? Eixa mínima distància que hi ha entre una zona i l'altra.
4: N'hi ha persones que treballen, venen en autobús des de la zona de Dénia, que té servici d'autobús, i tenen que travessar precís el pont per a poder acudir a la seva feina, perquè a aquesta part del pont n'hi ha vida i n'hi ha negocis. Entonces, la gent esta no pot travessar el pont si no és com estem fent-ho ja generalment tota la gent, perquè si no, no podem passar. I aquesta gent ve a treballar, no ve a divertir-se, ve a treballar. A part dels que venen de turisme, que tenen persones alquilats, arriben així i es veuen un accés a la platja que realment havien alquilat per a no poder anar. Està clar que això és com a negoci, però com a personalment, per poder anar a un supermercat que el tenim a l'altre costat, a poder comprar una barra de pa, simplement una barra de pa, no podem. Tenim que fer 6 quilòmetres. Entonces, està afectant-nos, però molt. Negocis i persones.
2: No, i a part una altra cosa, que va passar a l'altre costat, que has d'agarrar el cotxe, molt bé, arribar a l'altre costat, i on aparques? És a dir, no simplement dir, agarrem el cotxe i ale, pues, 10 minuts més, no. És a dir, on aparques quan arribes a l'altre costat? I ha suposat per tota...
3: Girar a la izquierda aquí en la general.
2: Es formen ahí unes coles a l'eixida, que antes no es formaven, perquè clar, tots ixim per la mateixa eixida, creuem la general, i ahí pots tirar-te 10 minuts per a poder eixir, perquè has de creuar en sentit contrari. I vull dir que és deplorable, és deplorable la situació.
1: Pensava quan estava ja programada aquesta entrevista, dic, no sé si un dels titulars seria l'estiu de les piscines, no sé si així teniu moltes piscines o no, però clar, el no poder accedir d'una manera regular i fàcil a la platja, no sé si això fa que actualment s'estiga utilitzant menys aquest espai de, pues, de refresc, no?
2: Clar, jo, per exemple, estic a una Venècia que hi ha piscina, efectivament, però pareix que siga horrible dir-ho, però que el passés tot el dia ahí tancaeta dins de l'urbanització, sense eixir, és que em dóna sensació inclús de la pandèmia, que no podíem eixir, que estaves tancat, com, estem tancats com unes rates, de no poder eixir, dius, sí, tens una piscina, vale, però a part, també el que el dic jo, el moviment que donava el pont, és a dir, donava vida a negocis, gent que passava. De fet, jo veig una dona major tots els dies que passeja en l'entacatac, la dona, i diu, quin avorriment, diu, antes jo em feia il·lusió així, passava un, passava l'altre, i xerrava en un, diu, no passa ningú, no puc xerrar en ningú, saps? A llevar la vida. Vida, sí.
1: Sí, a mi també em comentaven, no, veïnat de la zona, de... No, és que pues, tenen amics o amigues a l'altre costat i tampoc no pots anar, perquè si vols anar a peu, que has d'anar-te'n o agarrar la bici o agarrar el cotxe, anar-te'n fins a o bé per l'autocine o bé pel riuet i creuar a peu o en bicicleta, no? I són molts més quilòmetres, com dèieu. Angoixa.
3: Da mucha angustia. Es como en la pandemia estábamos mejor, porque la gente pasaba y no pasaba nada. Pero eso de llegar al puente y verte la reja puesta como si fuera un cerdo, lo siento, pero me parece inhumano, inhumano, inhumano. Y eso sí, los impuestos sí que se pagan, eso sí se pagan. Los impuestos sí, servicios de Kenia, ¿no?
4: Sí, es que fa la sensació això de que ens han tancat, que només tenim dret a lo que està dient Anna, a pagar i punto. No tenim dret ni a poder reclamar, perquè sí, reclamar hem reclamat, hem parlat amb qui han tingut que parlar, però resposta ninguna i... Això va passant, i la gent anem agarrant una conformitat, però que per algun costat tindrem que rebentar, perquè arribem a estar tancats. Com si fórem, el que ha dit Anna, exactament, uns cerdos així tancaets, en unes reses. Patètic, és patètic. I l'impost, ahir.
2: Jo el que li vaig dir, parlant d'impostos, que quan vam anar a parlar amb l'alcaldessa d'Oliva, que jo li vaig recalcar, dic, t'has donat compte que tots els impostos que estàs recaudant d'esta part del pont és perquè estava al pont del Tollinero, perquè ni s'haver pogut plantejar fer les urbanitzacions que n'hi ha, les casetes que n'hi ha, tot el que n'hi ha que s'ha fet posteriori al pont és perquè n'hi havia un accés a la platja, que això era hort i no n'hi havia res. Aleshores, s'ha construït i s'ha fet perquè la gent podia passar. Tots els impostos que tota aquesta gent està pagant és un benefici més per a l'Ajuntament. Aleshores, paguem impostos per donar-nos servici també, que també respecte a la basura que hi ha encara més abandono. És tremendo.
1: No sé si aneu a fer, a moure alguna acció així contundent aquest estiu, si els ànims, perquè és veritat que també estem passant una onada de calor darrere d'una altra i la veritat és que moure's i a certes hores és complicat, no? No sé com esteu d'ànims de fins i tot fer una gran mobilització.
2: No, els ànims estem prou decaiguts i pensàvem fer una manifestació. Ens han posat també moltíssims problemes, a part el que estem dient, com estan tots de vacances, no hi ha ningú en qui puguis contactar, pues, no sé, hem pensat que una volta que passi l'estiu tornarem a iniciar tot, perquè a més tenim l'agravant que l'alcalde de Denia no és el mateix que estava. Aleshores hem de començar a partir de zero, altra volta, parlar amb aquest alcalde, és tornar a començar. Però clar, que a setembre...
3: Él dijo que sí que ayudaba. Él dijo que su sobrina también vivía por aquí, que lo entendía, pero se ve que se le ha olvidado.
2: Hem de tornar a altra volta a moure-ho tot i volem moure-ho tot abans de les eleccions, perquè l'any que ve són les eleccions. I jo penso que si no ho tenim arreglat abans de les eleccions ja s'olvinden de nosaltres per sempre.
1: Han vingut a veure quina és la situació des de les regidories corresponents dels diferents ajuntaments, perquè això sí que des de que va començar el problema sí que s'ha donat compte, no, de que és una competència municipal i no de diputació, tot i que puguen ajudar, no, a eixe pressupost del cost elevat que puga suposar un canvi de pont. Però no sé si han vingut, si s'han posat en contacte amb vosaltres una vegada així per a veure i analitzar, per a que vos diguin, mireu, no podeu passar a peu en este pont per això i per això.
2: Ningú, bueno, no, han vingut i tal, sí, perquè nosaltres vam veure els documents en fotos i tal, però nosaltres no ens vam dir res en aquest moment. Diu que sí que hauran vingut, per supost, per poder analitzar i tot.
3: I a poner la reja també vinieron, sí. Però no, nadie comunica nada.
2: Però que no ens han comunicat
4: res. Vindre, realment a nosaltres hem estat en els ajuntaments, ens han ensenyat tots els informes, ens ho han ensenyat tot, hem estat en els tècnics, ens ho han dit tot perfecte, tot perfecte. Però nosaltres així personalment, ningú de la Diputació si ha vingut o ha deixat de vindre, ni l'han vist ni ens ha comunicat res en absolut. No ens ha dit res. Tot el que sabem directament és per anar nosaltres als ajuntaments i ensenyar-nos allí els informes. És l'únic. Ningú ens diu res més.
2: Saps què passa? Que tenim sensació de partida de ping-pong.
4: Sí.
2: Perquè anem a Denia, li tenen la culpa a Oliva. Anem a Oliva, li tenen la culpa a Denia. De fet, una de les tantes voltes, una de les regidores ens va dir, això haurà passat només en Oliva, ja tindríeu el pont. Tirant-li la culpa al de Denia. El de Denia, anem... Això si nosaltres no ens neguem... És a dir, tan difícil és que es posen d'acord i que comuniquen entre ells, perquè, clar, si no comença Denia, Oliva no vol començar, si no comença Oliva, Denia tampoc. Si, és, pareix que siguin un joc, repetís, com si fos una partida de ping-pong, que van tirant-se la pilota uns altres. I ens dona la sensació, nosaltres anem a parlar en un, anem a parlar, poseu-se vosaltres d'acord? És a dir, tenim que estar nosaltres anant d'un ajuntament a l'altre, este mos ha dit, aquell mos ha dit, xico, poseu-se vosaltres en contacte.
1: I aneu a fer, a intentar tindre una reunió amb els dos ajuntaments?
2: Això voldríem nosaltres, això voldríem. Perquè una de les tantes voltes sí que ho vam demanar quan vam anar a parlar amb ella, i pareix ser que es van reunir, però no ens van avisar per nosaltres estar davant en el pleno. De fet, volíem anar a un pleno d'Oliva, ens van dir que havíem de demanar permís...
3: Sí, i tota la pesca, sí.
2: I que llevara,
3: sí. havia... que cogérem una olla i nos pusieran a mollir en l'Ajuntament.
2: Sí, això havíem pensat també fer una cacerola davant l'Ajuntament, a veure si fem ruïdo.
1: Aleshores, en quin missatge ens hem de quedar d'aquest estiu, el primer estiu sense el pont del Tonyinero, això a punt d'arribar al d'agost, no? Que se suposa que és el mes de vacances per excel·lència?
2: Pues això, abandono total, oblit i abandono.
4: No, res que dir, ja ho hem dit tot, és abandono total i una deixadesa total de preocupar-se del problema que tenim, sense preocupar-se de la gent que estem vivint així, perquè a part de l'estiu, que és per Cate Oliva sobretot, que som de la part d'Oliva els que hem més perjudicat, que estem vivint així també molta gent i necessitem aquest accés per a comunicar-nos, per a tindre un servici d'autobús, per a tindre un servici de supermercat, per a mil coses, per a gent que no té cotxe. I és un problema prou fotut.
1: Sí, perquè és a l'estiu, però és veritat que hi ha gent que viu tot l'any.
4: Tot l'any.
1: No? I els serveis pues, estan més allà.
4: Que... aquella part, més que la d'Oliva. És que en Oliva no tenien serveis de res. I Denia, per lo menos, el pots comunicar en autobús. Gent que ve a fer feina, igual que nosaltres, si volem anar. I no podem, no podem. El qui no té cotxe, que es fota.
1: Doncs haurem de tornar a quedar després de l'estiu, sí, ja veurem quant abans de que s'acabi l'any per a veure si n'hi ha algun abans. No?
2: Seguirem ahir lluitant i seguirem intentant que la cosa es faci. No ho deixarem, però hem de tornar a començar altra volta.
4: En setembre hem de tornar precís. Precís. Així anem a pelear fins a l'últim moment. I a setembre tornarem, perquè com ara tots estan de vacances, a veure qui localitzes, a veure qui no, no. A setembre, que tots estaran al seu puesto, anirem. I a veure si és veritat que per ells ens diuen que es reuniran, tenen les nostres dates i no ens comuniquen quan fan una reunió. Que a ens diuen que l'han feta. Nosaltres, de moment, no ens han presentat a ninguna reunió ni ens han avisat. Esperem que ara a setembre, en el moment que ens enterem que n'hi hagi una reunió personal d'ells, allí estarem, a la porta estarem, esperant-los.
3: Es una sensación de agobio, incluso vergüenza, porque quiere invitar a gente que venga a tu casa y cómo cruzar el puente, ¿vale? Y es un desastre totalmente. Y el peligro también digo, sigo diciendo el peligro, que supone salir a la general y girar a la izquierda, totalmente. Y que no pase nada, será menester.
1: Estarem pendents i que acabeu de passar un bon estiu i el que resta. Moltes gràcies.
4: A setembre... ens posem en contacte amb vosaltres i més, i ja ho veureu, ahir a pelear. No, i la gent en el moment vam fer una concentració en el riu, va ser d'avui per a demà i va acudir moltíssima gent. La gent està interessada i col·labora en apoyo per a que tot això isca. I això pareix que no, i per lo menos ens ajuda a nosaltres tindre l'ànimo de continuar. La veritat.
1: Doncs això, que continueu, que queda molt per davant pel que pareix. Aleshores, sí. Tot i que de quant en quant decaiga l'ànim, no? S'ha d'impulsar en aquestes accions col·lectives que sempre donen més força. Moltes gràcies i estarem atentes al que passi.
2: Gràcies a tu.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

per a ficar-li més color al dia, per a no agobiar-se amb problemes quotidians, per donar-li més alegria a la vida. Escolta Ràdio Pego, una ràdio sempre dins.

0: jo pego. Som la seva veu. Ràdio Pego.
1: Som la teua veu. Ràdio Pego. Ràdio Pego. Som la teua veu.

0: Ràdio Pego, som la teua veu.
1: Ràdio Pego, som la teua veu.
2: Ràdio Pego, 100.8 de la freqüència modulada.

0: 107.8 de la freqüència modulada. Això és Ràdio Pego.
1: Ràdio Pego, 107.8 en FM.

0: Mentre m'envelleixo,
1: mentre m'envelleixo,
0: en el llarg esforç
1: de passar la rella
0: damunt
1: dels records,
0: he mirat aquesta terra,
1: he mirat aquesta terra.
0: Quan l'estiu a casa té tot l'adormit, l'ample silenci que es fem en els grits,

0: All right. Okay.
1: La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.

0: Hola, com esteu? Des de les 12 del migdia estem en avís taronja per altes temperatures. També tenim avís activat per tempestes i per fenòmens costaners a la costa de la Marina Alta. Avisos que estaran actius fins a les 8 de la vesprada i a Pego, segons l'AEMET, avui podem registrar fins a 41 graus centígrads. Repassem titulars amb Vicent Morera, que està al control tècnic. Risc d'incendi forestal extrema i això fa que es tanque per tercera vegada el Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva este mes de juliol. La regidora de Transició Ecològica, Laura Castellà, defensa que quan es tanca el parc és per seguretat de tota la ciutadania. Així mateix, demana una responsabilitat col·lectiva per evitar un tercer gran incendi forestal al terme de Pego. La Generalitat ha decretat per avui el nivell 3 de preemergència front al risc d'incendis forestals. Això implica que està prohibit, com dèiem, circular per les pistes i camins forestals amb qualsevol tipus de vehicle, en bicicleta o a peu. Tampoc es pot fer dins dels parcs naturals, entre ells el de la Marjal de Pego-Oliva. Se suspenen, a més, les obres i treballs en els terrenys forestals o les seues rodalies i es prohibix encendre qualsevol tipus de foc en terreny forestal i la seua zona d'influència, que són a 500 metres. L'AEMET activa avisos taronja per altes temperatures i tempestes este dijous. L'Agència Estatal de Meteorologia també activa l'avís groc per fenòmens costaners. A Pego, avui podem arribar, com dèiem, als 41 graus, amb una sensació tèrmica que ens farà percebre 45 graus al voltant de les 3 de la vesprada. Estem davant el mes de juliol més càlid de la sèrie històrica. És el que afirmen des de l'AEMET, que avancen, a més, que probablement la setmana que bé, tornarem a tindre un nou pic càlid. Primer estiu sense la connexió del pont del Toñinero. El temps pareix haver-se aturat al voltant d'esta infraestructura, tot i que la vida continua bategant al seu voltant. Les canyes han tornat a créixer i dissimulen els desperfectes de l'estructura. Es poden veure si es baixa a la vora del riu. Des de el 2 de desembre de 2025 està prohibit circular per ell, siga a peu, en bicicleta o en vehicle a motor. Esta restricció ha deixat al descobert com de vital és esta via de connexió directa amb la platja. Tot i els mesos que han passat, encara no hi ha cap data fixada per revertir la situació. Des de l'associació veïnal Pont del Toñinero, la seva presidenta, Lola Sastre, expressa que tenen la sensació que els ajuntaments d'Oliva i Dénia estan jugant una partida de ping-pong.
1: Saps què passa? Que tenim sensació de partida de ping-pong.
2: Sí.
1: Perquè anem a Dénia, li tenen la culpa a Oliva. Anem a Oliva, li tenen la culpa a Dénia. Tan difícil és que es posen d'acord i que comuniquen entre ells, perquè, clar, si no comença Dénia, Oliva no vol començar. Si no comença Oliva, Dénia tampoc. Si, és, pareix que siguin un joc i ens dona la sensació, nosaltres anem a parlar en un, anem a parlar, poseu-se vosaltres d'acord? És a dir, tenim que estar nosaltres anant d'un ajuntament a l'altre, xico, poseu-se vosaltres.
0: A Pego, un comerç de cine i refrescant proposa dos campanyes complementàries per a aquest estiu. Avui comença el clàssic Rasca i Guanya, amb més de 1.000 premis a repartir entre els 52 comerços adherits a la iniciativa. A més, des de fa dies es pot veure per xarxes la campanya Un comerç de cine amb títols ben reconeixibles protagonitzat pels professionals del comerç de proximitat. Dos campanyes que volen recordar que a l'estiu el comerç de Pego continua actiu i, per tant, obert, tot i que en alguns establiments els horaris es reduïsquen per adaptar-se al ritme d'estos mesos. Detenen a Pego una parella per furtar joies a persones majors mitjançant l'engany. Els detinguts són un home i una dona de 50 i 37 anys d'edat. Estos utilitzaren la confiança per accedir al domicili de les víctimes de 84 i 81 anys d'edat. Una vegada dins, l'home els distragué mentre la dona va sostreure les joies que en alguns casos estan valorades en uns 8.000 euros. I Bego transforma la gimnàstica de manteniment en Activat Fit, entre d'altres. Un canvi que pretén presentar aquest tipus de gimnàstica d'una manera més actual, més atractiva i fàcil d'identificar, segons explica el coordinador d'esports de l'Ajuntament de Bego, Josep Llorca. Les renovacions a les distintes modalitats de les escoles esportives municipals es poden fer durant el que queda del mes de juliol. Les noves inscripcions s'hauran d'esperar fins a l'1 de setembre. Les inscripcions, per cert, es fan a la piscina coberta municipal.
2: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
0: El juliol ha portat una successió d'onades de calor inusuals amb unes temperatures molt altes, tant de dia com de nit. Això, junt amb els dies que portem sense pluja i la vegetació crescuda, de la que va caure durant la tardor i l'hivern, està provocant molts dies amb nivell extrem per incendis forestals. La Generalitat, a través de la direcció de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències i la Secretaria Autonòmica de Medi Ambient i Territori, s'ha vist obligada en tres ocasions este mes de juliol, avui és una d'elles, a decretar el nivell 3 de preemergència front al risc d'incendis forestals a tota la comunitat valenciana. La decisió, que ja es va prendre durant les onades de calor del 6 al 9 de juliol i el 15 i 16 de juliol, inclou diverses mesures per evitar focs, com són la prohibició de circular per pistes i camins forestals amb qualsevol tipus de vehicle, en bicicleta o a peu, dins els parcs naturals, entre ells el de la Marjal de Pegoliva. Esta mesura ha estat incompresa per molta gent que considera contradictori que no es permeta l'accés a les zones de bany que ofereix l'aigua moll. La regidora de Transició Ecològica de l'Ajuntament de Pego, Laura Castellà, adverteix que la decisió es pren per seguretat i recorda doncs, que a la part d'Oliva s'està a menys de 500 metres de la muntanya. Castellà recorda que hi ha alternatives d'aigua per a refrescar-se com baixar a la mar o anar a la piscina municipal La Trilladora, que durant les anteriors onades de calor i també avui està oberta a tota la població per a facilitar un espai on combatre la calor. Així que esta vesprada de dijous 23 de juliol l'accés a la piscina de La Trilladora és gratuït per decisió de la regidoria d'Esports davant la vista taronja per altes temperatures. Escoltem Laura Castellà.
3: El tancament de la Marjal, jo sé que a la gent li afecta, que vol anar a nedar al riu, que està a l'aigua fresca, però no es pot per seguretat. Per exemple, la part d'Oliva està a menys de 500 metres de la muntanya, vull dir, tenen tota la seva muntanya de Sant Pere per darrere, vull dir, n'hi ha moltes voltes que la ciutadania no entén les decisions que es prenen, però és per seguretat de tot el món. La Marjal sofreix incendis habituals tots els anys de canyar, però si això passa en una ona de calor i se'ns en va de les mans, es pot cremar tota la Marjal, per tant, és complicant que la gent ho entenga? Sí, tenim que ser responsables i fer cas de lo que les coses de seguretat ens diuen, també. I no és una queixa una zona humida on poder refrescar-nos, s'ha posat a disposició de la ciutadania altres alternatives per a suplir això. Pots anar a la piscina, pots anar a la mar, justament van posar gratuït l'accés a la piscina els dies que havien decretat el tancament del parc. Però bueno, entenc que quan el prohibeixen una cosa és quan més ganes té de fer-la.
0: El nivell 3 de preemergència front al risc d'incendis forestals també implica la suspensió d'obres i treballs en els terrenys forestals o les seues rodalies, la prohibició d'encendre qualsevol tipus de foc, també de tipus festiu, recreatiu, en terrenys forestals i en la zona d'influència forestal, que és de fins a 500 metres d'esta. Suspensió de qualsevol tipus d'autorització atorgada per a circulació esportiva per terrenys forestals. També es prohibeix qualsevol prova esportiva que transcorrega per aixòs terrenys forestals i la suspensió de les ja autoritzades durant el 23 de juliol. Des de les 4 d'esta vesprada, la Marina Alta està activat en la vista taronja per tempestes que avançaran des de l'interior cap al litoral, deixant llamps, algunes pedregades, ruixats i esclafits tèrmics amb barrafes ràfegues que poden superar els 70-80 km per hora, sense descartar registres de més de centenàries exposades. I caldrà prestar molta atenció a aquests llamps, perquè estem en risc extrem d'incendis forestals i podrien ser causa d'alguns d'ells. Com tot apunta, que va passar este dimarts passat a la vesprada a la Vall de l'Aguar, un llamp va provocar un incendi a la penya del migdia que afortunadament els bombers van poder extingir en poc temps. No obstant, des del Consorci Provincial de Bombers d'Alacant es van activar dos retens nocturns especials per por a que algun raig latent, dorment, de les tempestes registrades a la vesprada poguera provocar algun altre foc ja de nit. La vigilància es va realitzar sobre la Vall d'Ebo, la Vall de l'Aguar i la Vall de Gallinera. Este, però, no ha sigut l'únic incendi al juliol a la Marina Alta, incendis que fins ara han pogut ser extingits de manera ràpida. Pego, recordem que ha viscut en els últims anys dos grans incendis forestals, el maig de 2015 i l'agost de 2022, focs que van deixar bona part de les nostres muntanyes sense arbres, sense vegetació. No obstant, encara queden algunes zones arbrades i amb habitatges pròxims. Per això, no és difícil pensar que podria tornar a passar. Hem preguntat a la regidora de Medi Ambient les mesures que té activades l'Ajuntament de Pego per a evitar aquests possibles incendis.
3: El tema dels incendis forestals és un tema que es preocupa ja no sols per l'estiu, ens preocupa tot l'any. A veure, nosaltres tenim un camí clar i és el Pla de Prevenció d'Incendis Forestals i és en el que treballem.
0: A l'hivern es treballa contra els incendis forestals, afirma Castellà. La raó és evitar que qualsevol espurna provocada per qualsevol tipus de maquinària que s'utilitza en els treballs de desbrossament o tala d'arbres puga desencadenar un foc que és molt més habitual que puga passar ara a l'estiu quan tot està tan sec.
3: Per a treballar contra els incendis forestals es fa per l'hivern, no es fa per l'estiu, perquè com acabeu de veure, els últims incendis que hem tingut a Espanya doncs quasi tots són per maquinària que està netejant un bancal, per una desbrossadora que tira una xispa i encén qualsevol tros de muntanya. El que vos dic, que això s'ha de fer per l'hivern, i nosaltres aquest hivern el que hem fet és actuar en dues zones complicades on encara queda vegetació, que és el Carritxar i que és la pujada de Pilarets que divideix, que separa Montepego i la nostra localitat. S'han fet dues actuacions grans ahir que estaven dins del pla d'incendis forestals.
0: Reitera Laura Castellà que acaten al peu de la lletra el que diu el Pla contra incendis forestals. No obstant d'això, reconeix que el terme és molt gran i fan el que està dins les seues possibilitats, tot amb la filosofia de preservar el que hi ha.
3: Què és el que passa? El que passa és que cada volta tenim més zones de calor per l'estiu més properes en una temperatura molt elevada i justament enguany ha plogut molt este hivern i este otoño, i això el que suposa quan plou molt és que n'hi haga més combustible per a cremar a la muntanya. Bueno, nosaltres acatem al peu de la lletra el que diu el Pla d'Incendis Forestals, però el terme abarca molt, el terme és molt gran i anem fent el que està a les nostres possibilitats, sempre assegurant el que queda. És a dir, al Carritxar, per exemple, queda una zona on hi ha arbrat i n'hi ha vegetació, no volem perdre això, per tant, hem actuat en aquesta zona.
0: Des de Medi Ambient ja s'està planificant les futures actuacions. Estes s'escometran a partir d'octubre, quan ja no hi hagi alerta, segons avança la regidora Laura Castellà.
3: Estem ja treballant en les que anem a fer ara en quant, sobretot octubre, quan ja no n'hi haguen alertes. I tot això, haurem tingut que fer-ne una més que estava prevista, no ens ha donat temps, perquè al final la gent que contratem és gent experta i treballa en molts ajuntaments, entonces al final el que dona temps és el que es dona temps, perquè si el decret té alerta pues ja no pots actuar, per tant, guany les alertes han vingut molt, molt prontes, perquè en juny ja n'hi ha ben alertes. Per tant, pues nosaltres continuarem així.
0: Ara mateixa no s'hauria de cremar res, és el que manifesta Laura Castellà, que recorda que en aquests casos cal aplicar el sentit comú.
3: Sempre recomanacions per a la ciutadania. Sabem que és complicat pues que la gent acate el que se li diu, però bueno, és que ara no hauria de cremar-se. Si tens un bancal, pues ara mateixa no pots cremar i la ciutadania té que fer cas a aquestes coses. També hi ha gent d'estrellatà pues que quan més aire fa i quan més calor fa crema una broseta i això li se pot escapar. Preguem a la ciutadania responsabilitat davant d'aquestes zones de calor.
2: Informatius Radio Pego, amb Sara García.
0: I continuem parlant de calor perquè Pego pot arribar avui als 41 graus a les 6 de la vesprada, segons les previsions de l'Agència Estatal de Meteorologia. Si sumem la humitat, a les 3 de la vesprada la sensació tèrmica al poble serà de 45 graus. I amb esta ja en van 3 onades de calor al mes de juliol. Així que no és d'estranyar que siga amb diferència el mes de juliol més càlid de la sèrie històrica. Segons informa José Ángel Núñez, que és delegat de l'AEMET a la Comunitat Valenciana, en declaracions a Radio Nacional d'Espanya.
4: Ja és, con diferència, el mes de julio más cálido de la serie, superando el de 2015 en casi un grado, que sería el segundo, y bueno, pues con esta ola de calor, pero probablemente con el nuevo pico cálido para despedir el mes, es que va a ser sin duda, o está siendo ya, un mes de julio histórico en cuanto a temperaturas.
0: Unes temperatures que no donen treva ni de dia ni de nit. Estes últimes, les de la nit, des de fa setmanes que no baixen dels 20 graus i en moltes ocasions tampoc dels 25, sent nit tòrrides, com la de esta passada nit que a Pego hem dormit a 25 graus i mig, segons el registre de la EMET. Tanta calor impacta directament en la salut, per això el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat incideix en el perill que aquesta situació contínua d'altes temperatures suposa per a la salut de les persones, especialment les d'edat avançada o amb problemes de tipus cardiovascular i per a tota mena d'activitats a l'exterior, sobretot en les hores centrals del dia. Per a alleugerir dies tan pesats com els d'avui, es recomana seguir certes pautes, com indica el director metge del Centre de Salut de Pego, el doctor Carlos Juan.
5: Hay que mantener una adecuada hidratación, asegurarse de beber al menos 2 litros de agua por día, evitar las horas de máxima exposición solar, la realización sobre todo de ejercicio físico, especialmente en lo que son horas centrales del día y al menos hasta el anochecer, hasta ya las 8 o las 9 de la noche. Luego, pues hay que tener mucho cuidado con la población más vulnerable, niños, ancianos y pacientes con enfermedades crónicas o cardíacas. Vestir ropa ligera, de algodón, evitar comidas copiosas y el alcohol, por supuesto, y ante todo, lo más importante, mucho sentido común. Entonces, mi recomendación sería que la gente hoy se contenga un poquito de hacer ejercicio, que hay muchos más días para disfrutar del verano y que tengan sobre todo eso, mucha cabeza y mucho sentido común.
0: I en dies de temperatures extremes com les d'avui, quan a Pego s'espera superar, com hem dit, els 40 graus, la regidora de Sanitat i Serveis Socials, Mercè Volta, demana al veïnat amb gent major que sàpiga que està sola, que si no pot fer-se encàrrec de saludar, de veure que estan bé, que es posa en contacte amb serveis socials o amb acció urgent, perquè explica que en aquesta època es reforcen els serveis de seguiment.
6: Si algú té de veí una persona major que a lo millor sap que està soles i fa un dia o això, que no l'ha vista, o sap que pot deixar-se de costat un poble de prendre aigua i posar-se més fresqueta, pues que la cride, que la vega, o que mori directament es posa en contacte en serveis socials o en acció urgent, perquè acció social també està reforçant, igual que des de serveis socials les treballadores de SAT i això estan reforçant l'anar a veure als usuaris. I més que res és això, que si tu tens que tens un veí major que està soles i trobes i dius, estarà bé el que toca, estarà, o fa 2 dies que no el ve, que pues, una crida telefònica o una crida al timbre, com estàs? O mira, serveis socials, pues, a la direcció tal hi ha una persona que fa dies que no l'ha vista, o podíeu passar i pegar una mirada, pues, això és un una cosa molt simple i molt fàcil de fer i que pot ajudar molt a la persona que estigui en aquestes circumstàncies.
0: Des de les 4 de la vesprada i fins a les 8 està activat l'avís taronja per tempestes. Això significa que aquestes poden ser molt fortes amb extraordinari aparell elèctric acompanyades de precipitacions localment molt fortes o torrencials i també poden anar acompanyades de ràfegues màximes de vent molt fort, superiors als 90 km per hora. També poden vindre amb granís de diàmetre superior als 2 centímetres, segons descriu l'AEMET. Atès que tenim pols en suspensió, si plou serà aigua acompanyada de fang, perquè si ho fa no ens sorprenga. L'AEMET també activa l'avís groc per fenòmens costaners, així que avui, abans d'entrar a la mar, si és, tant si és per a nedar com si és per a practicar vela o algun esport similar, millor fer cas a les banderes per saber si podem fer o no el que teníem previst, perquè els vents com els d'avui solen arribar sobtadament, segons apunten des del Laboratori de Climatologia de la Universitat d'Alacant. Vents que poden bufar entre 50 i 60 km per hora de ponent, amb ràfegues que poden arribar, com dèiem, als 90 km per hora.
2: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
0: Parlàvem de la mar i ens quedem allí perquè passada la primera quinzena de juliol hem visitat el veïnat de l'entorn del pont del Tonyinero per a conèixer de primera mà com estan vivint este primer estiu sense eixa via directa que uneix el terme d'Oliva amb el de Dénia i conseqüentment amb la mar. En este cas ens citàvem a la part del terme d'Oliva. Pel que ens expliquen, la situació no ha canviat ni una coma des que el passat desembre de 2025 els ajuntaments de les dues localitats decidiren tallar el trànsit este accés a la platja de Santa Anna i les deveses de Dénia, on estiuegen una gran majoria de pegolins i pegolines. Escoltem la presidenta de l'associació veïnal Pont del Tonyinero, Lola Sastre, que ens explica quina és la sensació que tenen en estos moments.
1: Estem vivint en una situació d'abandono total, és a dir, que així no s'ha fet res en absolut. La vegetació està envaint el pont, està envaint la carretera. A més, un dels problemes que estem veient és que no hi ha ninguna senyalització. Aleshores, què passa? Tots els cotxes arriben fins al pont i han de pegar la volta. Dic cotxes, dic motos, ciclistes, i és un sin parar de cotxes anant i tornant. Però ens sentim això molt abandonats, desenganyats. A part, dona una imatge tercermundista, de veritat. La situació en les canyes, dos cartells que n'hi ha ahir, vull dir que ens trobem molt, molt, molt... Una situació vergonyosa.
0: La prohibició de travessar el pont del Tonyinero també permet comprovar com la urbanització del terme d'Oliva en eixa zona està executada pensant amb un accés directe a la mar. Ho recorda la secretària de l'associació, Anabel Molina.
7: Yo me compré una casa con acceso a la playa. Si no, esto de aquí no se hubiese construido nunca, jamás. Pero bueno, esto es lo que hay. No nos hace caso a nadie, no tenemos ni contenedores de basura, están quemados y no los pone. Las cañas han crecido, con lo cual ya no hay problema porque no se ve lo roto del puente. Esto es maravilloso. Es una puta pena. Perdón.
0: El que més descoratja el veïnat del pont del Tonyinero és que, tot i les múltiples reunions que han mantingut, no han vist cap moviment palpable per canviar la situació, com descriu la vicepresidenta de l'associació, Susi Serna.
8: De moment, ningú. Ha arribat l'estiu, ells s'han agarrat les seues vacances, s'han despreocupat total de nosaltres i així estem tancats com si estiguéssim en una presó, abandonats, i ells no ens han donat resposta de ninguna classe. Han parlat amb tots, fins ens han enviat al que siga, han manat, han acudit, han fet reunions, tots sí, però fins al dia d'avui és no. No el no preocupar-se de nosaltres, el saber que estem així, doncs deixats.
0: La passarel·la provisional per a vianants, que s'intuïa que podia ser factible, sembla que també s'ha esfumat. Lola Sastre.
1: Demanàvem una passarel·la provisional i l'última notícia que vaig tindre jo des d'Oliva que ens van dir que això no podien, no entrava en el pressupost. És a dir, que tenien un pressupost pel pont, que no saben quant el faran, però que no n'hi havia pressupost per a una passarel·la provisional. Quan nosaltres hem demanat, n'hi havia, o tornem a insistir, n'hi havia uns ponts que s'havien utilitzat durant la dana i que es podien fer. I ens van contestar que aquests ponts no eren adequats, a part que perteneixien a la UME, és a dir, tot un problema. Cosa que es podria solucionar perfectament, perquè l'espai que n'hi ha per poder posar una passarel·la ciclopeatonal s'haurà pogut fer perfectament. Però la resposta va ser que no n'hi ha pressupost i no n'hi ha diners, aleshores pues, s'apanyeu conforme pugau i ja està.
0: Els ajuntaments d'Oliva i Dénia tampoc han contemplat en cap moment que les persones i ciclistes puguen circular pel pont atenent que el seu pes i moviment al caminar o pedalar no té un gran impacte en la infraestructura actual. Els consistoris han optat per no tindre problemes i tallar el trànsit per complet.
1: No s'ha contemplat en ningú moment, han dit que es tancava el pont, de fet han posat valles, han posat pilons de formigó i tal, i no s'ha contemplat en ningú moment que les persones pogueren passar. Quan efectivament hem parlat amb persones que ho entenen, i a veure, que puguen passar persones no té que derrumbar-se el pont, però està tancat completament.
0: És de restricció total a la mobilitat per la prohibició de creuar el pont. Dificulta molt la quotidianitat de la gent que estiueja, però sobretot de la gent que viu allí tot l'any, perquè explica a Susi Serna que hi ha persones que treballen a una zona o a l'altra i s'han de desplaçar. També posa com a exemple la gent que ha llogat una casa o cal afegir la gent que viu a la zona d'Oliva i que té el supermercat més pròxim a l'altre costat de riu, a la zona de Dénia.
8: N'hi ha persones que treballen, venen en autobús des de la zona de Dénia, que té servici d'autobús, i tenen que travessar precís el pont per a poder acudir a la seva feina, perquè a aquesta part del pont n'hi ha vida i n'hi ha negocis. Entonces, la gent esta no pot travessar el pont si no és com estem fent-ho ja generalment tota la gent, perquè si no, no podem passar. I esta gent ve a treballar, no ve a divertir-se, ve a treballar. A part dels que venen de turisme, que tenen persones alquilats, arriben així i es veuen un accés a la platja que realment havien alquilat per a no poder anar. Està clar que això és com a negoci, però com a personalment, per poder anar a un supermercat que el tenim a l'altre costat, a poder comprar una barra de pa, simplement una barra de pa, no podem. Tenim que fer 6 quilòmetres. Entonces, està afectant-nos, però molt. Negocis i persones.
0: Haver d'agafar el cotxe per a tot és un mal de cap des que el pont està tallat, però ara a l'estiu s'afegeix el problema de l'aparcament, perquè totes les cases i els apartaments estan habitats, segons ens explica Lola Sastre. I afegeix Anabel Molina que el perill també està en el creuament de la Nacional 332, perquè s'han de passar els dos carrils. Ara, comenta Sastre, han d'esperar uns 10 minuts per a poder fer aquesta incorporació.
1: Va passar a l'altre costat, que has d'agarrar el cotxe, molt bé, arribar a l'altre costat, i on aparques? És a dir, no simplement dir, agarrem el cotxe i ale, pues, 10 minuts més, no. És a dir, on aparques quan arribes a l'altre costat? I ha suposat
7: per tota... girar a la izquierda aquí en la General.
1: Es formen ahí unes coles a l'eixida, que antes no es formaven, perquè clar, tots eixim per la mateixa eixida, creuem la General, i ahir pots tirar-te 10 minuts per a poder eixir, perquè has de creuar en sentit contrari. I vull dir que és deplorable la situació.
0: Totes aquestes circumstàncies fan que els ànims estiguen decaiguts per organitzar qualsevol acció contundent durant aquests mesos d'estiu, segons confessa la presidenta de l'associació veïnal Pont del Tonyinero.
1: Els ànims estem prou decaiguts i pensàvem fer una manifestació, ens han posat també moltíssims problemes, a part el que estem dient, com estan tots de vacances, no hi ha ningú en qui puguis contactar, pues, no sé, hem pensat que una volta que passi l'estiu tornarem a iniciar tot, però trobo que a setembre hem de tornar altra volta a moure-ho tot i volem moure-ho tot abans de les eleccions, perquè l'any que ve són les eleccions. I jo penso que si no ho tenim arreglat abans de les eleccions ja s'olvindem de nosaltres per sempre.
0: L'entrevista sencera la podreu escoltar en acabar este informatiu i a partir d'esta vesprada estarà disponible en el web de Radio Pego.
2: Informatius Radio Pego, amb Sara García.

0: La setmana passada es presentaven dos noves campanyes per a impulsar el comerç local, dos campanyes estiuenques, complementàries, que posen l'accent en la creativitat i en la frescor de les botigues de Pego i les persones que estan al seu capdavant. Iniciatives finançades per la Conselleria d'Indústria, Turisme, Innovació i Comerç de la Generalitat Valenciana, la Regidoria de Promoció Econòmica i Creama de l'Ajuntament de Pego, així com per l'Associació de Comerciants i Professionals de Pego. La primera d'elles fa dies que es pot veure per les xarxes socials. El comerç de Pego és de cine, una manera original i divertida de posar en valor els establiments de proximitat i, com dèiem, també les persones que hi ha darrere de cada negoci, segons manifesta el regidor de Promoció Econòmica i Creama de l'Ajuntament de Pego.
1: Des de l'Ajuntament de Pego continuem treballant per donar suport al nostre comerç local, perquè estem convençuts que un comerç viu és sinònim d'un poble viu. Amb aquest objectiu presentem la campanya El comerç de Pego de cine, una iniciativa que converteix el nostre comerciant en el protagonista de cartells inspirats en pel·lícules molt conegudes. És una manera original i divertida de posar en valor l'establiment de proximitat i, sobretot, les persones que hi ha darrere de cada negoci.
0: Esta campanya ha volgut jugar amb el llenguatge més arrelat, agafant aquesta expressió tan característica per descriure una experiència, un producte de qualitat. Això és de cine. És el que ens explica la presidenta de l'Associació de Comerciants i Professionals de Pego, Diana Cendra.
2: La campanya El comerç de cine, que hem triat tan guany com a lema, el que hem volgut és mantindre com a motiu dir que la qualitat és una expressió molt valenciana, no? Molt d'ací de la zona. Això estava de cine. Pues el nostre comerç és de cine perquè són garanties que no es diuen, però que estan ahí i que es noten. Entonces és una forma de mesclar un poc la influència del llenguatge de la zona en el comerç local per a reforçar-lo.
0: I el cinema és un art amb el que molta gent s'identifica i amb la tria d'esta campanya també s'ha volgut crear complicitat entre comerciants i clientela i s'ha pretès generar una connexió emocional. Les pel·lícules triades són clàssiques del cinema, films icònics, títols com Mujeres al borde d'un ataque de nervios, Thelma i Louise, Indiana Jones o Mary Poppins, ens porten, doncs, a tindre una manera de connectar diferent amb els comerços locals.
2: La significació de les pel·lícules triades ha sigut un poc també, hem intentat que siguin pel·lícules que tot el món pogués reconèixer i també tot el món ens referim a diferents franges d'edat, tot i que no és fàcil triar-ne perquè és molt difícil, però sí que tots tenen com un leitmotiv en comú, que són pel·lícules simbòliques, pel·lícules amb algunes han contingut quasi heroic com a heroïnes, i són pel·lícules reconeixibles i que han marcat història, com el comerç de Pego ha de marcar història.
0: La segona campanya estiuenca és tot un clàssic i comença avui mateix.

0: o premiar als clients que fins i tot a l'estiu ens compren. És com una forma de recordar que el comerç a l'estiu està obert, que estem ací, agrair que visiten el comerç a l'estiu i en quant a això quant a la gent més local i en quant a la gent més visitant, per dir-ho així, és, no sé, encara que sigui una cosa molt simple, un objecte molt simple, els encanta emportar-se tipus un souvenir del comerç, l'Associació de Comerç de Pego, perquè es senten com a molt agraïts. I és una campanya que funciona molt bé, és una campanya dinàmica, és fàcil per a l'usuari i és fàcil també per al comerciant que al cap i a fi pues, també necessita que li facilitem les coses.
1: Rascar i guanya, ho acabem d'escoltar, és una campanya dinàmica i fàcil, com l'ha qualificada Cendra, entre d'altres coses perquè el seu funcionament és senzill, ja que amb una compra mínima de 20 euros als establiments participants, enguany en són 52 els que s'han adherit, la clientela rep el seu rasca i pot guanyar alguna de les 1.200 recompenses, un premi que se li entrega en aquest mateix moment. Enguany, els regals estan pensats per a refrescar, per a ajudar a fer front a la calor i també ajudar a passar millor aquestes altes temperatures que estem patint estos dies. Entre els premis hi ha poals per a refrescar begudes, borses nevera per a portar coses congelades, ventiladors de mà, ventalls i també porta-tot dels que es pengen al coll per anar a la mar o a la piscina. I també hi ha gots en format gran per a beure o per a posar en aquest recipient qualsevol beguda que tinguem gana. A més, el Rasca i Guanya de 2026 inclou un regal estrella, un cap de setmana d'hotel per a dues persones. Dos campanyes que busquen donar suport i promocionar el comerç local durant l'estiu, com recorda i subratlla Diana Cendra.
0: El punt de vista més important d'aquestes campanyes és sempre recolzar i promocionar el comerç local, que sembla que a l'estiu pues, es queda un poc apagaet, en les restriccions horàries també que fem, pues, sembla que molta gent es pensa que no estem oberts, però en canvi sí que estem, i és una forma també de posar en relleu que sí, n'hi ha moltes botigues que fem una reducció d'horari, però a pesar de fer la reducció estan obertes durant tot l'estiu i això no passa a, tot el, a tots els pobles.
1: Iniciatives que impulsa l'Ajuntament de Pego a través de la Regidoria de Promoció Econòmica i Creama, colze a colze amb l'Associació de Comerciants i Professionals de Pego, amb el convenciment que comprar al poble és apostar per l'economia local, pels comerciants i el futur del municipi. Segons declara Raül Tamarit, el regidor afirma que fer poble és justament això, comprar el comerç local. I també avança la nova data per a la Fira de Comerç. Ja podeu apuntar a l'agenda, que serà al setembre. Una jornada per retrobar una important representació del teixit comercial de Pego al Passeig Cervantes. Però també recorda Raül Tamarit que en els mesos següents s'activen diverses campanyes més que tenen relació amb el comerç del poble.
2: El 27 de setembre celebrarem finalment la Fira de Comerç de Pego, que vam haver d'ajornar a causa de l'inclemència meteorològica. Serà una jornada per a donar visibilitat als nostres comerços i continuar acostant-los a tota la ciutadania. La programació continuarà a l'octubre amb la posada en marxa de la venda dels bons consum i a les jornades gastronòmiques de l'arròs bomba i bombó de Pego. Al novembre es poden canviar els bons consum als establiments adherits i al desembre celebrarem una nova edició de la Nit en Blanc, una cita ja consolidada que ompli els carrers d'activitat i anima les compres nadalenques. Des de l'Ajuntament de Pego continuem impulsant iniciatives com aquestes perquè comprar a Pego és apostar per la nostra economia, per nostres comerciants i pel futur del nostre poble. Vull animar-vos a tots els veïns i veïnes a participar en totes aquestes campanyes i a continuar fent poble comprant el comerç local.
3: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.

0: anys com a presumptes autors d'un furt en una casa, agreujat per la vulnerabilitat de les víctimes, que tenen 84 i 81 anys d'edat. La investigació es va iniciar justament arran de la denúncia presentada per aquestes dues persones d'avançada edat. Manifestaren haver patit un robatori de joies a sa casa, joies valorades en uns 8.000 euros. La investigació, encetada aleshores, ha permès esclarir els fets i recuperar part dels efectes sostrets. Segons la recerca, els autors, abans d'actuar, es van guanyar la confiança de les víctimes. L'home es va presentar al domicili oferint serveis de recollida de ferralla, aconseguint que li obriren la porta. Una vegada dins de la casa, va aprofitar la situació per a distreure les víctimes en una de les estances de l'habitatge. Mentrestant, la dona va accedir a l'interior per a sostraure les joies. Les gestions realitzades pels agents de la Guàrdia Civil, entre elles l'anàlisi de les càmeres de seguretat, han permès identificar els presumptes autors i detindre'ls a Pego. Durant la investigació van aconseguir localitzar part de les joies furtades. Estes estaven en un establiment de compravenda, tot i que en el moment de la seva recuperació ja hi havia algunes que estaven foses. A les dues persones detingudes se'ls atribueix un delicte de furt en interior d'habitatge agreujat per la vulnerabilitat de les víctimes. Les diligències practicades han sigut posades a disposició de la secció d'instrucció de guàrdia del Tribunal d'Instància de Dénia.
1: Informatius Radio Pego, amb Sara García.

0: I també vos contem que la Moixeranga de la Marina Alta torna a tindre una actuació històrica, una més en este 2026, que no han sigut poques. Entre elles, les que han suposat un homenatge al cabdill, a l'Esdrac, a Pego i al Coll, en commemoració del 750 aniversari de la seva mort. Ara retran homenatge al seu rival, al rei Jaume I el Conqueridor, el rei de la pàtria valenciana, com el descriu Saúl Hortolà, un dels membres de la Moixeranga de la Marina Alta. Eixa actuació serà a Poblet, que és on està soterrat Jaume I, perquè va ser el lloc on ell va voler que l'enterraren. El Reial Monestir de Santa Maria de Poblet, este dissabte 25 de juliol, tindrà eixa actuació de la Moixeranga de la Marina Alta a l'interior i a l'exterior del recinte, un homenatge històric i cultural. L'entitat alçarà les seues torres humanes al mateix Panteó Reial, on reposen, com dèiem, les restes del monarca, conegut com el fundador del Regne de València i figura cabdal de la història del poble valencià. L'esdeveniment està previst a les 12 del migdia. Serà una trobada de profunda rellevància simbòlica que integrarà l'art moixeranguer, la reflexió historiogràfica i també la representació musical medieval, perquè l'acte el que pretén és reforçar els lligams de la memòria col·lectiva i retre tribut al pare de la pàtria valenciana en una data de gran transcendència per al patrimoni cultural. La jornada comptarà amb una intervenció especial a càrrec de Magí Sunyer, que és doctor en Filologia Catalana i catedràtic de la Universitat Rovira i Virgili, i oferirà una ponència divulgativa en què s'analitzarà la figura històrica de Jaume I, el context polític i social del seu regnat, així com el valor literari i historiogràfic de les grans cròniques medievals, amb especial atenció al llibre dels fets i al testimoni de Ramon Muntaner. L'ambientació sonora de la cerimònia anirà a càrrec del músic Pablo Alcaide, que interpretarà peces de música medieval en directe, evocant les sonoritats de la cort i de l'època de conquesta per acompanyar la solemnitat del moment i la posterior actuació de la Moixeranga de la Marina Alta. I hem volgut saber alguna cosa més sobre esta nova actuació amb història i històrica de la Moixeranga de la Marina Alta, que, com dèiem, en alguna ocasió no es posa sostre, i li hem preguntat directament a Saúl Hortolà doncs com afronten esta nova actuació i què representa per a ells retre homenatge a Jaume I, i això és el que ens ha explicat.
1: Jaume I, més enllà de la figura d'un rei, representa el pare de la pàtria per als valencians i per a les valencianes. És qui funda el Regne de València amb unes noves lleis, unes noves formes, més enllà de la tradició d'Aragó i de Catalunya, d'on venia, i crea un regne nou, i és l'inici de la història de les valencianes i dels valencians, no? Per això, Jaume I és, dins de la idiosincràsia valenciana, una figura, pot ser la figura de més consens des de la societat valenciana com a referent, i per això hem volgut anar a Poblet a commemorar el 750 aniversari de la seva mort davant de la seva tomba. I farem allí un acte molt especial amb una part acadèmica on es llegiran fragments del llibre dels fets i de la crònica de Ramon Muntaner. També recitarà alguna poesia al voltant de la seva figura. Hi haurà música medieval, també l'abat del monestir de Santa Maria de Poblet ens farà l'honor de dir-nos unes paraules. És una persona encantadora, un valencià de Vila-real, amb el que he pogut tractar aquests últims mesos, i és una persona encantadora. I després la Moixeranga farem allí una figura dins del monestir i després continuarem a la part exterior fent una actuació. I bé, seguim en aquesta línia que tenim a la Moixeranga de la Marina Alta de fer més enllà de les actuacions que fem pròpiament a la nostra comarca i amb altres colles, anar a llocs històrics i buscar anar un passet més enllà de les actuacions clàssiques que solen fer. I bé, amb molta il·lusió afrontem esta actuació i anirem allà, aguantarem la calor i el que ens esdevinga esta actuació.
2: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
0: I també comentar en l'apartat cultural que tenim dos cites, una cultural i l'altra més turística, este divendres i este diumenge dins la campanya a l'estiu A Pego és viu. La primera cita és, com dèiem, divendres a partir de les 8 i mitja de la vesprada a la plaça del Mercat amb la música en directe per a refrescar en certa manera l'ambient i el títol de l'espectacle que es podrà gaudir este divendres és Cançons a la llum de la lluna, un espectacle protagonitzat per la cantant Sarai García.

0: I si us agrada la natura i l'aventura, este diumenge 26 de juliol es pot viure una experiència única en esta qüestió, en un entorn inigualable com és el de la Marjal de Pego Oliva, perquè tot apunta que diumenge no hi haurà cap alerta activa i per tant es podrà passejar pel parc natural. A les 8 i mitja de la vesprada es té l'oportunitat de descobrir, com dèiem, la Marjal de Pego Oliva d'una manera divertida i emocionant en format gincama. Cal inscriure's, això sí, a www.pegoilesvalls.es en l'apartat experiències, o també es pot enviar un WhatsApp al 699-76-28-15. 699-76-28-15. Estes dos propostes de la campanya a l'estiu a Pego es Viu estan impulsades per les regidories de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Pego.
1: Informatius Radio Pego, amb Sara García.
0: I parlem ara d'esports perquè la regidoria ha presentat una nova temporada de les escoles esportives municipals dins el programa Impulsa't i Activa't a Pego, una iniciativa que busca fomentar la pràctica regular d'activitat física i esportiva entre tota la població, segons ens recorda el tècnic d'esports Josep Llorca.
2: La finalitat principal d'aquest programa és fomentar la pràctica regular d'activitat física i esportiva entre tota la població, des de la infància fins a les persones majors. Amb aquesta iniciativa volem contribuir a millorar la salut, prevenir el sedentarisme, afavorir l'autonomia personal i facilitar espais de convivència, socialització i participació. Per tant, no es tracta únicament d'oferir activitats esportives, sinó de crear itineraris adaptats a les diferents edats, capacitats i necessitats de la ciutadania. El programa combina activitats d'iniciació esportiva, exercici físic saludable, esport recreatiu, competitiu, psicomotricitat, envelliment actiu, prescripció d'exercici físic i activitats inclusives.
0: La novetat d'enguany la trobem en la denominació de les activitats que abans englobava la gimnàstica de manteniment.
2: Una de les principals novetats d'aquesta temporada és la renovació del nom de les activitats, que tradicionalment coneixien com a gimnàstica de manteniment. Amb aquesta nova denominació volem fer-les més actuals, atractives i fàcils d'identificar. En primer lloc trobem Activa't Fit, una activitat dirigida a persones adultes. El seu objectiu és millorar la condició física general mitjançant exercicis de força, resistència, mobilitat, coordinació i flexibilitat. També pretén ajudar les persones participants a mantenir uns hàbits de vida actius i saludables.
0: I, com dèiem, les escoles esportives són per a tots els públics, o aquestes activitats des del programa Impulsa't i Activa't, que tenen escoles esportives per a xiquets i xiquetes, que poden practicar voleibol, pilota valenciana, i també l'activitat Juga i Activa't, que és sobre psicomotricitat. També té activitats per a persones adultes, com estàvem escoltant, Activa't Fit, Impulsa't i Activa't Fit i Activa't Senior. A més d'Impulsa't i Activa't en Moviment, que té, en este cas, esta iniciativa prescripció d'exercici físic. El calendari d'inscripcions és important recordar-lo. Per a renovar en aquestes activitats es pot fer a partir del 13 de juliol i durant tot el mes, i les noves inscripcions seran ja a partir de l'1 de setembre. Les inscripcions es realitzen a la piscina coberta municipal de Pego i es pot també contactar amb ella per a qualsevol informació addicional que es necessite. Tant si es vol iniciar-se en un esport com millorar la condició física o mantenir un estil de vida actiu i saludable, a les escoles esportives municipals de la localitat de Pego es podran trobar, com veiem, una gran varietat que s'adapta a cada necessitat, i per això doncs el que recomanem és que s'informen i trien quina és la que millor s'adapta a cada necessitat.
1: L'oratge a Ràdio Pego.
0: I en l'apartat meteorològic, doncs el que ja hem repetit des de pràcticament l'inici d'este informatiu, tenim avisos actius a nivell taronja de temperatures que poden arribar als 41 graus de màxima i també de tempestes que poden ser localment molt fortes. Nivell groc de fenòmens costaners. Això pel que respecta al dia d'avui, en el que s'ha de tindre moltíssima atenció a el que puga arribar respecte a l'oratge. Esta vesprada nit tindrem nuvolositat abundant i el vent, tot i que ara puga bufar entre moderat i fort, esta vesprada pararà i bufarà fluixa. Per a demà divendres no tenim avisos actius, tindrem la nit amb nuvolositat abundant i després aquesta nuvolositat no acabarà d'anar-se'n, ho farà a última hora de la jornada i per tant tindrem un dia amb intervals de núvols. Temperatures demà divendres entre els 26 graus de mínima i els 35 de màxima i un vent que bufarà fluix de manera general. Per a dissabte tornen a activar-se els avisos, en aquest cas el groc, per temperatures que poden arribar als 36 graus. Un avís que estarà actiu des de les 12 del migdia i fins a les 8 de la vesprada. I és que dissabte a Pego, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, podem arribar als 38 graus de màxima. Les mínimes es quedaran en els 26, per tant, continuem amb nits tòrrides. El vent bufarà al voltant de 15 km per hora de component variable i tindrem principalment el cel ras amb intervals de núvols sense major importància. I per a diumenge, de moment no hi ha actius cap avís, no hi ha actius avisos, però, en certa manera, això és perquè les temperatures baixen bastant diumenge, estaran entre els 23 graus de mínima i els 32 de màxima, i el vent bufarà entre 20 i 15 km per hora de component nord-nord-est. Tindrem el cel ras, però hi haurà nuvolositat abundant al llarg de tot el diumenge, sense probabilitat, això sí, de precipitacions, i si plou serà d'una manera doncs molt ocasional, perquè estan entre el 20 i el 35% la probabilitat de precipitació.

Fins ací l'informatiu d'avui, 23 de juliol. Recordem que ara us quedeu amb l'entrevista que hem mantingut amb tres de les representants de l'Associació Veïnal del Pont del Tonyinero. Que acabeu de passar una molt bona jornada. Ens retrobem en este espai informatiu la setmana que ve. Adeu.

0: Hem passat la primera quinzena de juliol i, per tant, estem, podríem dir, en el gruix de les vacances d'estiu. I hem pensat que era una bona idea, a aquestes altures de temporada, baixar fins a la zona del Pont del Tonyinero. Ho hem fet en la part d'Oliva, del terme municipal d'Oliva, per a veure quina és la situació d'aquest estiu tan estrany amb aquestes barreres col·locades per a que no passen vehicles i en principi tampoc persones ni bicicletes. Estem amb Lola Sastre, presidenta de l'Associació Veïnal Pont del Tonyinero, amb Anabel Molina, secretària, i Susi Serna, vicepresidenta. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Ens agradaria, doncs, això, no?, que ens explicareu a dia d'avui, amb suposadament totes les casetes que hi ha ací, que són moltes, com esteu vivint este estiu tan estrany? Perquè està clar que des de desembre que no hi ha accés al Pont del Tonyinero, però ara realment es pot veure també la dimensió, no?, que pren aquest tall tan radical en esta zona.
1: Pues sí, estem vivint en una situació d'abandono total, és a dir, que ací no s'ha fet res en absolut. La vegetació està envaint el pont, està envaint la carretera. A més, un dels problemes que estem veient és que no hi ha ninguna senyalització. Aleshores, què passa? Tots els cotxes arriben fins al pont i han de pegar la volta. Dic cotxes, dic motos, ciclistes, i és un sinparar de cotxes anant i tornant. Però ens sentim això molt abandonats, desenganyats. A part, dona una imatge tercermundista, de veritat. La situació en les canyes, dos cartells que n'hi ha ahir, vull dir que ens trobem molt, molt, molt... Una situació vergonyosa.
2: Perquè, claro, què haces? Porque tienes que subir la pata, cruza más arriba, baja para abajo y no puede ser. Aparte de que yo me compré una casa con acceso a la playa. Si no, esto de aquí no se hubiese construido nunca, jamás. Pero bueno, esto es lo que hay. No nos hace caso a nadie, no tenemos ni contenedores de basura, están quemados y no los ponen. Las cañas han crecido, con lo cual ya no hay problema porque no se ve lo roto del puente. Esto es maravilloso, es una puta pena, perdón.
0: És cert que heu tingut moltes reunions des que es va decidir per part dels dos ajuntaments, del d'Oliva i del de Dénia, tancar l'accés al pont del Tonyinero. No sé si d'aquelles primeres reunions ara hi ha hagut algun avanç, teniu dates, teniu, no sé, alguna esperança de que hi hagi moviment?
3: De moment, ningú. Ha arribat l'estiu, ells s'han agarrat les seues vacances, s'han despreocupat total de nosaltres i així estem tancats com si estiguéssim en una presó, abandonats, i ells no ens han donat resposta de ninguna classe. Han parlat amb tots, hasta ens han enviat al que siga, han manat, han acudit, han fet reunions, tots sí, però hasta el dia d'avui és no. No el no preocupar-se de nosaltres, el saber que estem així, doncs deixats.
1: No, a més, demanàvem una passarel·la provisional per a poder... I l'última notícia que vaig tindre jo des d'Oliva, que ens van dir que això no entrava en el pressupost. És a dir, que tenien un pressupost pel pont, que no saben quan el faran, però que no n'hi havia pressupost per a una passarel·la provisional. Quan nosaltres hem demanat, n'hi havia, o tornem a insistir, n'hi havia uns ponts que s'havien utilitzat durant la Dana, i que es podien fer, i ens van contestar que aquests ponts no eren adequats, a part que perteneixien a la UME, és a dir, tot un problema, cosa que es podria solucionar perfectament, perquè l'espai que n'hi ha per poder posar una passarel·la ciclopeatonal s'haurà pogut fer perfectament, però la resposta va ser que no n'hi ha pressupost i no n'hi ha diners, aleshores pues, s'apanyeu conforme pugueu i ja està.
0: I tampoc s'ha contemplat des dels ajuntaments que es puga passar per el pont que hi ha actualment a peu o en bicicleta, perquè el pes de les persones i el moviment no és excessiu, no? I això permet, doncs, no un vehicle i menys un camió, però sí que passen les persones. Això tampoc s'ha contemplat.
1: No s'ha contemplat en ningú moment. Han dit que es tancava el pont. De fet, han posat valles, han posat pilons de formigó i tal, i no s'ha contemplat en ningú moment que les persones podrem passar. Quan efectivament hem parlat amb persones que ho entenen i a veure que puguen passar persones no té que derrumbar-se el pont, però està tancat completament.
0: I això ja ens ho heu contat alguna vegada, no? Però suposa que ara encara és més exagerat. Com afecta el veïnat a vosaltres i com afecta també als negocis que hi ha entorn, no? A este punt que ara es veu que és bastant estratègic a l'hora de comunicar dos zones, no? Que realment estan molt pròximes i que passa aigua pràcticament tot l'any i per tant ha d'haver alguna cosa que salve, no? Eixa mínima distància que hi ha entre una zona i l'altra.
3: N'hi ha persones que treballen, venen en autobús des de la zona de Dénia, que té servici d'autobús, i tenen que travessar precís el pont per a poder acudir a la seva feina, perquè a aquesta part del pont n'hi ha vida i n'hi ha negocis. Entonces, la gent esta no pot travessar el pont si no és com estem fent-ho ja generalment tota la gent, perquè si no, no podem passar. I esta gent ve a treballar. No ve a divertir-se, ve a treballar. A part dels que venen de turisme, que tenen persones alquilats, arriben així i es veuen un accés a la platja que realment havien alquilat per a no poder anar. Està clar que això és com a negoci, però com a personalment, per poder anar a un supermercat que el tenim a l'altre costat, a poder comprar una barra de pa, simplement una barra de pa, no podem. Tenim que fer 6 quilòmetres. Entonces, està afectant-nos, però molt. Negocis i persones.
1: No, i a part una altra cosa, que per passar a l'altre costat, que has d'agarrar el cotxe, molt bé, arribar a l'altre costat, i on aparques? És a dir, no simplement dir, agarrem el cotxe i ale, pues, 10 minuts més, no. És a dir, on aparques quan arribes a l'altre costat? I ha suposat per tota...
2: Girar a la izquierda aquí en la General.
1: Es formen ahí unes coles a l'eixida, que antes no es formaven, perquè clar, tots ixin per la mateixa eixida, creuem la General, i ahir pots tirar-te 10 minuts per a poder eixir, perquè has de creuar en sentit contrari. I vull dir que és deplorable, és deplorable la situació.
0: Pensava quan estava ja programada aquesta entrevista, dic, no sé si un dels titulars seria l'estiu de les piscines, no sé si així teniu moltes piscines o no, però clar, el no poder accedir d'una manera regular i fàcil a la platja, no sé si això fa que actualment s'estiga utilitzant menys aquest espai de, pues, de refresc, no?
1: Clar, jo per exemple estic a una Venècia que n'hi ha piscina, efectivament, però pareix que siga horrible dir-ho, però que el passés tot el dia ahí tancaeta dins de l'urbanització sense eixir, és que em dóna sensació inclús de la pandèmia, que no podíem eixir, que estaves tancat, com, estem tancats com unes rates, de no poder eixir, dius, sí, tens una piscina, vale, però a part, també el que el dic jo, el moviment que donava el pont, és a dir, donava vida a negocis, gent que passava. De fet, jo veig una dona major tots els dies que passeja en l'entacatac, la dona, i diu, quin avorriment, diu, antes jo em feia il·lusió així, passava un, passava l'altre, i xerrava en un, diu, no passa ningú, no puc xerrar en ningú, saps? A llevar la vida. Vida, sí.
0: Sí, a mi també em comentaven, no, veïnat de la zona, de... No, és que, pues, tenen amics o amigues a l'altre costat i tampoc no pots anar, perquè si vols anar a peu, que has d'anar-te'n o agarrar la bici o agarrar el cotxe, anar-te'n fins a o bé per l'autocine o bé pel riuet i creuar a peu o en bicicleta, no? I són molts més quilòmetres, com dèieu. Angoixa.
2: Da mucha angustia. Es como en la pandemia estábamos mejor, porque la gente pasaba y no pasaba nada. Pero eso de llegar al puente y verte la reja puesta como si fuera un cerdo, lo siento, pero me parece inhumano, inhumano, inhumano. Y eso sí, los impuestos sí que se pagan. Eso sí, se pagan. Los impuestos sí. Servicios de Kenia, ¿no?
3: Sí, sí. Es que fa la sensació això de que ens han tancat, que només tenim dret a lo que està dient Anna, a pagar i punto. No tenim dret ni a poder reclamar, perquè sí, reclamar hem reclamat, hem parlat amb qui han tingut que parlar, però resposta ninguna i... Això va passant i la gent anem agarrant una conformitat, però que per algun costat tindrem que rebentar, perquè arribem a estar tancats. Com si fórem, el que ha dit Anna, exactament, uns cerdos així tancaets, en unes reses, patètic, és patètic. I l'impost, ahir.
1: Jo el que li vaig dir, parlant d'impostos, que quan vam anar a parlar en l'alcaldessa d'Oliva, que jo li vaig recalcar, dic, t'has donat compte que tots els impostos que estàs recaudant d'esta part del pont és perquè estava al pont del Tollinero, perquè ni s'havia pogut plantejar fer les urbanitzacions que n'hi ha, les casetes que n'hi ha, tot el que n'hi ha que s'ha fet posteriori al pont és perquè n'hi havia un accés a la platja, que això era hort i no n'hi havia res. Aleshores, s'ha construït i s'ha fet perquè la gent podia passar. Tots els impostos que tota aquesta gent està pagant és un benefici més per a l'Ajuntament. Aleshores, paguem impostos per donar-nos servici també, que també respecte a la basura que hi ha encara més abandono. És tremendo.
0: No sé si aneu a fer, a moure alguna acció així contundent aquest estiu, si els ànims, perquè és veritat que també estem passant una onada de calor darrere d'una altra i la veritat és que moure's i a certes hores és complicat, no? No sé com esteu d'ànims de fins i tot fer una gran mobilització.
1: No, els ànims estem prou decaiguts i pensàvem fer una manifestació. Ens han posat també moltíssims problemes, a part el que estem dient, com estan tots de vacances, no hi ha ningú en qui puguis contactar, pues, no sé, hem pensat que una volta que passi l'estiu tornarem a iniciar tot, perquè a més tenim l'agravant que l'alcalde de Denia no és el mateix que estava. Aleshores hem de començar a partir de zero, altra volta, parlar amb aquest alcalde, és tornar a començar. Però clar, perquè a setembre...
2: Él dijo que sí que ayudaba. Él dijo que su sobrina también vivía por aquí, que lo entendía, pero se ve que se le ha olvidado.
1: Hem de tornar a altra volta a moure-ho tot i volem moure-ho tot abans de les eleccions, perquè l'any que ve són les eleccions. I jo penso que si no ho tenim arreglat abans de les eleccions ja s'olvindem de nosaltres per sempre.
0: Han vingut a veure quina és la situació des de les regidories corresponents dels diferents ajuntaments, perquè això sí que des de que va començar el problema sí que s'ha donat compte, no, de que és una competència municipal i no de diputació, tot i que puguen ajudar, no, a eixe pressupost del cost elevat que puga suposar un canvi de pont. Però no sé si han vingut, si s'han posat en contacte amb vosaltres una vegada així per a veure i analitzar, per a que vos diguin, mireu, no podeu passar a peu en este pont per això i per això.
1: Ningú, bueno, no, han vingut tal sí, perquè nosaltres vam veure els documents en fotos i tal, però nosaltres no ens vam dir res en aquest moment. Diu que sí que hauran vingut, per supost, per poder analitzar i tot.
2: I a poner la reja també vinieron, sí. Però no, nadie comunica nada.
1: Però que no ens han comunicat
3: res. Vindre, realment a nosaltres hem estat en els ajuntaments, ens han ensenyat tots els informes, ens ho han ensenyat tot, hem estat en els tècnics, ens ho han dit tot perfecte, tot perfecte. Però nosaltres així personalment, ningú de la Diputació si ha vingut o ha deixat de vindre, ni l'han vist ni ens ha comunicat res en absolut. No ens ha dit res. Tot el que sabem directament és per anar nosaltres als ajuntaments i ensenyar-nos allí els informes. És l'únic. Ningú ens diu res més.
1: Saps què passa? Que tenim sensació de partida de ping-pong.
3: Sí.
1: Perquè anem a Denia, li tenen la culpa a Oliva. Anem a Oliva, li tenen la culpa a Denia. De fet, una de les tantes voltes, una de les regidores ens va dir, això haurà passat només en Oliva, ja tindríeu el pont. Tirant-li la culpa al de Denia. El de Denia, anem... Això si nosaltres no ens neguem... És a dir, tan difícil és que es posen d'acord i que comuniquen entre ells, perquè, clar, si no comença Denia, Oliva no vol començar, si no comença Oliva, Denia tampoc. Si, és, pareix que siguin un joc, repetís, com si fos una partida de ping-pong, que van tirant-se la pilota uns altres. I ens dona la sensació, nosaltres anem a parlar en un, anem a parlar, poseu-se vosaltres d'acord? És a dir, tenim que estar vosaltres anant d'un ajuntament a l'altre, este mos ha dit, aquell mos ha dit, xico, poseu-se vosaltres en contacte.
0: I aneu a fer, a intentar tindre una reunió amb els dos ajuntaments?
1: Això voldríem nosaltres, això voldríem. Perquè una de les tantes voltes sí que ho vam demanar quan vam anar a parlar ella, i pareix ser que es van reunir però no ens van avisar per nosaltres estar davant en el pleno. De fet, volíem anar a un pleno d'Oliva, ens van dir que havíem de demanar permís
2: i tota la pesca, sí,
1: i que llevara, sí.
2: havia... que cogérem una olla i nos pusieran a mollir en l'Ajuntament.
1: Sí, això havíem pensat també fer una cacerola davant l'Ajuntament, a veure si fem ruïdo.
0: Aleshores, en quin missatge ens hem de quedar d'aquest estiu, el primer estiu sense el pont del Tonyinero, això a punt d'arribar al d'agost, no? Que se suposa que és el mes de vacances per excel·lència?
1: Pues això, abandono total, oblit i abandono.
3: No, res que dir, ja ho hem dit tot, és abandono total i una deixadesa total de preocupar-se del problema que tenim, sense preocupar-se de la gent que estem vivint així, perquè a part de l'estiu, que és per Cate Oliva sobretot, que som de la part d'Oliva els que hem més perjudicat, que estem vivint així també molta gent i necessitem aquest accés per a comunicar-nos, per a tindre un servici d'autobús, per a tindre un servici de supermercat, per a mil coses, per a gent que no té cotxe. I és un problema prou fotut.
0: Sí, perquè és a l'estiu, però és veritat que hi ha gent que viu tot l'any.
3: Tot l'any.
0: No? I els serveis pues, estan més allà.
3: Que... Aquella part, més que la d'Oliva. És que en Oliva no tenien serveis de res. I Denia, per lo menos, el pots comunicar en autobús. Gent que ve a fer feina, igual que nosaltres, si volem anar. I no podem, no podem. El qui no té cotxe, que es fota.
0: Doncs haurem de tornar a quedar després de l'estiu i ja veurem quant abans de que s'acabi l'any per a veure si n'hi ha algun abans. No?
1: Seguirem ahir lluitant i seguirem intentant que la cosa es faci. No ho deixarem, però hem de tornar a començar altra volta.
3: En setembre hem de tornar precís. Precís. Així anem a pelear fins a l'últim moment. I a setembre tornarem, perquè com ara tots estan de vacances, a veure qui localitzes, a veure qui no, no, a setembre, que tots estaran al seu puesto, anirem. I a veure si és veritat que per ells ens diuen que es reuniran, tenen les nostres dates i no ens comuniquen quan fan una reunió. Que a ens diuen que l'han feta. Nosaltres, de moment, no ens han presentat a ninguna reunió ni ens han avisat. Esperem que ara a setembre, en el moment que ens enterem que n'hi hagi una reunió personal d'ells, allí estarem, a la porta estarem, esperant-los.
2: És una sensació de agobio, incluso vergüenza, perquè quiero invitar a la gente que venga a tu casa y cómo cruzar el puente, ¿vale? Y es un desastre totalmente. Y el peligro también digo, sigo diciendo el peligro que supone salir a la general y girar a la izquierda, totalmente. Y que no pase nada, será menester.
0: Estarem pendents i que acabo de passar un bon estiu i el que resta. Moltes gràcies.
3: A setembre ens posem en contacte amb vosaltres i més, i ja ho veureu, ahir a pelear. No, i la gent en el moment vam fer una concentració en el riu, va ser d'avui per a demà i va acudir moltíssima gent. La gent està interessada i col·labora en apoyo per a que tot això isca. I això pareix que no, i per lo menos mos ajuda a nosaltres tindre l'ànimo de continuar. La veritat.
0: Doncs això, que continueu, que queda molt per davant pel que pareix. Aleshores, tot i que de quant en quant decaiga l'ànim, no? S'ha d'impulsar en aquestes accions col·lectives que sempre donen més força. Moltes gràcies i estarem atentes al que passa.
2: Gràcies a tu.
4: Radio Pego també està al Facebook. Busca'ns.

0: Si una bona ràdio vols escoltar, a Ràdio Pego vindràs a parar. Ràdio Pego, en el 107.8 de la FM.
1: Ràdio Pego, www.radiopego.com.

0: @radiopego està també a Facebook i Twitter.
1: Ràdio Pego, 107.8 en FM.
2: Ràdio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com.

You want the whole one, not on strike, but

Els ulls interrogants de l'infant de ciutat, anhel d'ample carrer, d'asfalt, de jardí urbà, de terrat, on l'àvida pupil·la junta el blau i la plana, la muntanya i la mar. I el pensament, el que l'esguard no abasta. Llibertat. A les ales batents de l'ocell engaviat, frisant-se de nous horitzons, d'espais infinits, de rutes blaves i daurades. Llibertat. Al cor en doble ergàstula del presoner, desig d'amor de dona, de sol rodó, de calcigar les vies de la rodona terra. Llibertat. En el tràgic lament de la gent sense pa i el puny en l'aire del proletari, sospirs adolorits, clams de justícia. Llibertat. En les idees, martells del pensament, de l'air de germinar com la sement fecunda i d'expandir-se com el vent. Llibertat. En els grans ideals alliberadors i els moviments de redempció dels pobles, voluntat d'existir i ambició de crear. Vigor d'arrel profunda i goig d'univers. Llibertat. I el cor de l'home, esclau, esclau i generós i bategant, per a impulsar la llibertat dels altres, per a bastir la llibertat dels pobles, per a exaltar la pròpia llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat.

sí.

A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't, a prop.

l'estiu a Pego és viu. Tens una cita amb la música en directe per refrescar l'ambient. Este divendres 24 de juliol i a partir de les 8:30 de la vesprada gaudeix de Cançons a la llum de la lluna. L'espectacle protagonitzat per la cantant Sarai García a la plaça del Mercat de Pego. Organitza Regidories de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Pego.

amb els peus a terra i les mans alçades. Observar-se a dintre, des de fora, i mirar a fora, des de dintre. Connectar-se per a actuar i desconnectar-se per a somiar. 107.8.

0: T'agrada la música?
1: T'agrada la música?
0: Ràdio Pego.
1: 107.8 en FM.